Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 68%.

him for yourself. I'm fighting for what I believe in.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 59%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 69%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 66%.

Qui dubta d'en Clint Eastwood, mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargessats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encena espuret i guarda un secret, i llisa un coniet a la llauna. S'adorm, somia, trens i mercaderia, en indis xeients damunt una colina, a sa llum de sa lluna. Se desvetla, s'aixella, orina i no té son. I pensa, ballerada western, llebrons, ja veureu quan s'inventin el cinema. Escura, adesa, i tira per sa carretera, ja podem veure.

Arriba, dos homes se li traten i li investillen, volen sabre on és en Morgan Freeman, que és negre de Million Dollar Baby. Do you know? Maybe. Dissimula, se'ls mira desenfunda com un llamp i els liquida, escup i se tallen sa seva vida. Sempre en es punt de mira del sèptim de cavalleria o de gringos forajidos o de

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 68%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 60%.

0: Torna al FAM, el Festival Arbúcies Musical. El proper dissabte 13 de juny podreu gaudir del talent quilòmetre zero en una jornada plena d'actuacions per totes les sensibilitats musicals. A Can Cassó, a partir de les 12 del migdia, en l'escenari petit amb els grups, Acords a mig desfer, i a la 1 del migdia, Maima més Joel Sarres. En l'escenari gran, a les 5 de la tarda, Inne Ribeflow. A les 6 de la tarda, Última Bala. A les 7 de la tarda, Tau Boys. A les 8 del vespre, Give Me the Foie. I per la nit, a les 9, Sulin. A les 10, Jetla. I a les 11, Whipping. Després hi haurà la presència de DJ Sask, Pau Saborit i Urinitúrrinco Selecta. L'entrada és lliure. Tindrem servei de bar i futrat, amb la presència de cerveses Graner i el suport de l'Ajuntament d'Arbúcies. Us esperem. Segona edició del Festival Arbúcies Musical. Organitza el col·lectiu musical d'Arbúcies.
1: Sintonitza Ràdio Arbúcies. 107.6 FM.
2: La teva veu, la teva ràdio.

down. You barely even make a sound. Crying in

0: així d'aquesta manera.
1: I ara es converteix en el Som Sardana. Més atractiu, si vols, però la feina ja estava feta. Eps, llum vermella.
0: Som-hi.
1: Benvinguts i benvingudes una setmana més al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per les ones i per la xarxa.
0: Hola Amadeu, hola a tothom. Avui és divendres 12 de juny de 2026, festivitat de Sant Onofre. I atenció, perquè ja sumem 849 programes en aquesta aventura digital i en el còmput global de la nostra història ja en són 2.638.
1: Som a les portes d'un cap de setmana que fa olor d'estiu i de festa gran. Del 12 al 14 de juny tenim l'agenda plena de cites festives, com per exemple Sant Gervasi de Cassoles a Barcelona o a Sant Padó.
0: I pel que fa al programa d'avui, el nostre tema central descobrirem Som Arxiu, una iniciativa clau per la preservació i divulgació sardanista i que més ja ve de lluny.
1: Tenim 55 minuts per endavant, per xalar de debò amb la nostra cultura popular. Veniu, sí, ens acompanyeu?
0: Som-hi, comença el Festa Festa.
2: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
1: Recordeu que ens teniu a un clic de distància al festafesta.cat i que podeu interactuar amb nosaltres a les xarxes socials, a Instagram, a X, a Telegram. La cultura popular no s'atura, i nosaltres tampoc.
0: Avui tindrem un programa ben farcit. Tindrem les notícies del Tornaveu, el Lemma Robres, l'actualitat castellera amb la Sara Suriol, les dites i refranys d'en Víctor Pàmies, els sons de la tradició d'en Ramon Vilà i els secrets de l'etnològic que ens porta en Gustau Moles.
1: Però abans, posem el focus en Som Arxiu, una proposta que ara ha assumit des de Som Sardana i us ho expliquem tot seguit.
2: Festa, festa!
3: Amb Laia Camproví
2: i Amadeu Carbó. Festa, festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.
0: El món de la sardana i la música de cobla es prepara per viure un dels seus punts d'inflexió més importants, podríem dir, dels últims anys, pel que fa a la preservació de la seva memòria. Som Sardana fa un salt tecnològic amb la creació de Som Arxiu, un gran portal documental que neix amb la voluntat d'unificar, ordenar i posar a l'abast de tothom la immensa riquesa històrica d'una de les tradicions més arrelades del nostre país. Fins ara, el gran referent i pràcticament l'única finestra digital per consultar tot aquest patrimoni era el portal del Boig Sardanista, de Francesc Manaut, una eina imprescindible que ha fet una tasca monumental durant anys. Amb el naixement de Som Arxiu, aquest llegat fa un pas més enllà. S'integra en una estructura més àmplia per oferir un accés totalment unificat a la música, les partitures i la història de la cobla. La cultura popular, per tant, evoluciona sobre una base sòlida per fer la informació encara més transversal i accessible. Amb el desplegament d'aquesta nova plataforma ja en marxa, hem volgut saber com s'ha gestat aquest projecte i què suposarà per al col·lectiu. Quines necessitats cobreix, com s'ha aconseguit canalitzar i potenciar tota la informació existent i de quina manera aquesta eina transformarà la feina de músics, investigadors i aficionats. És per això que hem parlat amb Joan Pons, responsable de comunicació de Som Sardana, que ens ha donat les claus per entendre la magnitud d'aquest nou portal i també els reptes de futur d'una proposta que assegura i consolida el llegat de la nostra música als entorns digitals. Per entendre cap on anem, primer hem de saber d'on venim. Guardar partitures i gravacions en prestatges físics té un encant i un sentit, però el món digital ens obre unes finestres infinites.
4: Som Arxiu neix de la voluntat de preservar, ordenar i fer accessible tot el patrimoni documental vinculat al món de la sardana i la cultura popular. Des de Som Sardana detectàvem que hi havia una gran quantitat d'informació dispersa, podríem parlar de partitures, enregistraments, programes o altres documents històrics, que sovint era difícil de consultar pels investigadors o pels aficionats. La necessitat principal, bàsicament, era crear aquest espai únic, actual i accessible, que garantís la conservació de tot aquest llegat i que a la vegada en facilités la consulta i la difusió. Per tant, per nosaltres, Som Arxiu, el que vol ser és una eina útil per al present, però també una aposta de futur per assegurar que tota aquesta memòria cultural no es perdi.
0: Si parlem de documentació sardanista, hi ha un nom propi que a tots ens ve al cap i que ha estat el far de milers d'aficionats, el Boig Sardanista. Una base de dades colossal que ara

0: canvia de pell.
1: Per nosaltres, la incorporació del boig sardanista és un dels grans valors del projecte. Més que un dels grans valors, sinó el més important. Estem parlant d'una eina de referència pel món sardanista, molt estimada i utilitzada durant aquests últims anys i aquestes dècades, diguem-ne, per músics, programadors, estudiosos i també aficionats a la sardana, i que, per tant, no podíem començar un arxiu nou sense tenir en compte quina era la referència del sector. I en aquest cas el boig sardanista ho era. I per nosaltres, integrar tota la base de dades del boig sardanista dins de som arxiu no vol dir substituir-ne l'essència en cap cas, sinó donar-li continuïtat i projectar-lo cap al futur, doncs, amb una infraestructura tecnològica, amb un web que sigui més robust, que sigui més intuïtiu i que tingui més possibilitats de creixement, sobretot, no? Nosaltres el que hem potenciat molt amb aquest nou web és que tingui un sistema de cerca intuïtiva des de cercadors com pot ser Google, que doncs, a partir de sistema SEO en vengui, diguem-ne, en certa manera, totes les dades que hi ha si algú cerca doncs, alguna de les ocurrències que hi ha a la base de dades. I és per això que en un futur, no, tot aquest coneixement, tota aquesta base documental del boig sardanista conviurà amb altres fonts documentals i recursos, que és l'objectiu amb què neix Som Arxiu, que és d'aglutinar tots aquells arxius que tinguin informació sobre el món sardanista doncs, dins d'aquest entorn unificat que en facilita molt més les cerques i les connexions entre continguts. Però que al final, en definitiva, nosaltres valorem el boig sardanista com a font primària de totes les dades que tenim a dia d'avui, que a curt i llarg termini, més a llarg termini que curt, treballarem amb altres arxius per poder presentar al món doncs, un arxiu sardanista unificat més enllà de tota la informació grandiosa i molt rica que ja té el boig sardanista.
0: Perquè ens fem una idea del seu funcionament, el procés és ben senzill. Entrem al web de Som Arxiu, busquem una sardana o un compositor de referència i de seguida veiem què ofereix aquest portal i com s'hi navega.
1: Som Arxiu ofereix una gran diversitat de materials, com poden ser partitures, enregistraments d'àudio, fotografies, programes de plec i concerts, revistes històriques, documentació d'entitats, dades biogràfiques de compositors i intèrprets, així com també la informació relacionada amb cobles i activitats sardanistes. L'objectiu, per nosaltres, ha estat unificar l'accés a tota aquesta informació a través d'un únic portal, amb un sistema de cerca transversal i una estructura pensada perquè qualsevol perfil d'usuari, ja sigui un investigador o una persona que s'acosta per primera vegada a la sardana, pugui trobar els continguts de manera àgil i intuïtiva. Per exemple, quina pot ser una de les cerques més recurrents? El tiratge d'una sardana. Quants curts i quants llargs, quan tira aquella sardana, no? Però també podem trobar, per exemple, tots els actes sardanistes que hi ha hagut a Girona al llarg de la història o a altres ciutats o altres municipis del nostre país. També creiem que és molt important, però, avui en aquest programa explicar com cercar informació al Som Arxiu, perquè al final volem que la gent es nodreixi de tota aquesta informació. Primer de tot, nosaltres tenim el cercador intel·ligent que funciona molt bé i que ja d'entrada, si algú hi detecta algun error, doncs oberts a que ens el facin arribar i així podem treballar-hi més i millor. Però en tot cas, aquest cercador intel·ligent que en general us trobarà la majoria d'informació que cerqueu, sobretot si cerqueu per compositor o cerqueu per paraules mateix, no? Per exemple, una sardana que es digui petons de matinada, doncs amb la paraula petons ja us hi trobareu, ja la trobareu, o matinada també l'hi trobaríeu. Però si algú vol anar més al detall, es pot fer servir els filtres, no? Aquests filtres que ens permeten trobar, doncs, més informació en la base de dades. Per exemple, posem pel cas que un usuari vol saber quantes sardanes en lloc d'estrena a Barcelona tenen per paraula Maria el títol. I per fer-ho el que hem de fer són dos filtres. Per exemple, la columna de lloc d'estrena que seria Barcelona i l'altre podríem afegir-hi un altre filtre que seria el títol i posar-hi Maria, no? Que contingui Maria. I amb això tindríem 38 sardanes que compleixen aquest criteri de cerca. No? Això és un exemple que tenim en el web i que la gent pot trobar com a mètode de cerca i que, per tant, doncs, és prou accessible i fàcil i que també estem oberts a, si algú té dubtes, que contactin amb Som Sardana per poder-los ajudar a fer la cerca que necessitin.
0: Darrere d'un clic en una pantalla hi ha milers d'hores de feina. Digitalitzar papers, ordenar fitxers d'àudio, programar la web... Un repte colossal que sovint no es veu.
1: Aquest procés de salt tecnològic que hem dut a terme ha estat un procés llarg i complex perquè implicava treballar amb materials molt diversos, provenents de fonts diverses i acumulats durant molts anys, que, si bé funcionaven amb un format concret, s'han hagut d'adaptar a formats informàtics i digitals actuals per poder-los utilitzar de manera eficient. No? I ha estat un dels principals reptes precisament homogenitzar aquesta informació, estudiar com es presentava, revisar aquestes dades, si hi havia duplicats o no, i si hi havia informació que es podia sintetitzar i facilitar la lectura, i establir doncs aquests criteris de catalogació que, partint de la base del Boix Sardanista, s'ha intentat mantenir una proposta que garantís que tot fos compatible dins d'una mateixa plataforma. I també està molt important fer aquest salt tecnològic mantenint l'essència de les eines que el sector ja coneixia i valorava, no? I en aquest sentit oferim un cercador que és molt més intuïtiu que el que oferia el Boix Sardanista, sobretot perquè si afegim la paraula, per exemple, calella, doncs ens apareguin totes les sardanes que porten per títol la paraula calella, o tots els actes fets a Calella o altres informacions relacionades amb aquest municipi.
0: Som Arxiu neix avui, però en el món digital res es queda quiet. Aquesta eina no només serveix per mirar el passat i conservar el nostre patrimoni, sinó que és la llavor per un futur.
1: Per Som Sardana, Som Arxiu és un projecte viu i en creixement. Ha començat aquest 2026 a presentar-se al públic i a llarg termini els següents passos passen doncs, per continuar ampliant aquests fons documentals, incorporar noves funcionalitats i reforçar la col·laboració amb entitats, arxius i cobles i tots aquells particulars que tinguin arxius dels quals puguem nodrir-nos. Actualment, en el web queda molt clar i evident que tota la informació que s'hi reflecteix prové del Boix Sardanista. En un futur tenim previst doncs, marcar, etiquetar tota la informació en funció del fons on vingui, no? Per exemple, si hi ha un particular X que ens ha donat informació per poder afegir el Som Arxiu, catalogarem aquella informació com a provinent de tal persona o de tal arxiu o de tal municipi, de manera que quedi molt clar qui ha aportat cada cosa i perquè es vegi que a nivell col·laboratiu i pensant en col·lectiu es pot oferir un producte de qualitat i per a tothom. I també creiem que pot ser una eina molt important i molt potent per apropar la sardana a noves generacions, perquè avui el primer contacte amb la cultura sovint es produeix a través d'entorns digitals, més enllà de trepitjar places, no? Però facilitar-ne un accés modern, visual i obert a la informació també ajuda a despertar, considerem, aquesta curiositat i a descobrir la riquesa cultural que hi ha al darrere de la sardana, no? El que dèiem, més de 36.000 sardanes compostes, no? Al llarg de la història. Això és molt important de poder donar aquestes dades, sobretot amb el Som Arxiu, que hi tenim l'apartat estadística, que a mesura que hi va entrant informació nova en l'arxiu es van actualitzant aquestes estadístiques per al públic general. I per tant també tancar una mica l'entrevista dient que la preservació i la divulgació han d'anar de la mà, i és amb la idea que neix Som Arxiu, no? I que precisament vol ser aquest pont entre el que s'ha fet fins ara i aquest futur que ens espera digital en el món de la sardana, que més enllà de ser a la plaça i de sentir sardanes i de ballar-les i de compondre'n, doncs també hem de ser presents en l'àmbit digital per poder-nos vendre i fer-nos conèixer a la resta del món i d'usuaris.
0: Moltes gràcies, Joan Pons, responsable de comunicació de Som Sardana, per atendre els micròfons del Festa Festa. Nosaltres seguim endavant amb el programa.
2: Festa, festa.
0: Quina feina tan important la del Som Arxiu. I ara anem per feina amb la primera proposta musical del programa. Una versió immensa del Virolai interpretada per Obeses i la Coral Canigó.

0: Una interpretació valenta, emocionant, fins i tot metal, d'aquest Virolai, tal com ens tenen acostumat el grup Obeses, gràcies a l'Arnau Tordera al capdavant i a tota la Coral Canigó també per fer-nos aquest regal sonor.
1: I de la música a la informació pura i dura, connectem ara amb la redacció del Tornaveu per saber què passa al país en matèria de cultura popular. Benvinguda una setmana més, Emma Robres.
2: Festa, festa!
3: Les notícies del Tornaveu.
4: L'aigua de les fonts, dels rius, de la mar pot tenir per a les persones i les comunitats molts significats: purificació, supervivència, sanació o transformació. Aquest element cabdal per la vida té una presència molt important en la cultura popular. Aquest ha estat el fil argumental que ha construït el dossier central de la revista número 32 de Canemàs, revista de pensament associatiu i cultura popular. Helena Espuny, la directora del dossier, ens explica com va concebre aquestes pàgines.
5: Primer vaig pensar en la riquesa simbòlica de l'aigua i el seu significat, i llavors vaig buscar autors que fossin de diferents territoris de parla catalana i poguessin donar perspectives diferents a la presència de l'aigua a la festa popular.
4: Des de la Safor, el País Valencià, fins l'Alt Maresme i la comarca de la Selva, passant per les Terres de l'Ebre o Granollers, en aquests 6 articles els països catalans queden units per unes tradicions particulars, però amb orígens similars o comuns. Per escoltar de primera mà la directora, es podrà fer la presentació de la revista que es farà al Museu de Tortosa el pròxim 19 de juny a 6:45 de la tarda. La directora estarà acompanyada de Guillem Carreras, director de la revista, Marc Ballester, responsable del campus extens de la Universitat Rovira i Virgili a Tortosa, i també per la directora del museu, Eva Castellanos. Per acabar-ho de manir, un concert de música d'arrel a càrrec del grup Retox. La Barcelona arquitectònica i urbanística serà objecte de debat a la 5ª jornada de recerca històrica dels barris de Barcelona. Aquest dissabte 13 de juny, al Canòdrom, l'Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica, es donarà a conèixer l'aportació de les investigacions dutes a terme per les entitats de recerca dels districtes de la ciutat en relació amb els barris de la capital catalana, el seu patrimoni i les transformacions que han patit. La jornada s'emmarca dins dels actes de la designació de Barcelona com a Capital Mundial de l'Arquitectura 2026 i ha estat organitzada des de l'Arxiu Municipal juntament amb l'Institut Ramon Muntaner i la Coordinadora de Centres d'Estudi de Parla Catalana. Què en podem esperar? Ho detalla Francesc Bissó, el coordinador gerent de la coordinadora.
6: Nosaltres no farem un congrés tècnic sobre arquitectura. El que farem és una visió històrica. El que l'entitat ha estudiat o ha fet recerca sobre aquella temàtica concreta des d'una perspectiva històrica.
4: S'espera, doncs, que la 20ª d'entitats i centres d'estudis participants puguin exposar les seves línies de recerca estructurades al voltant de 4 taules rodones, però que també es puguin crear vincles entre elles que puguin ser útils en un futur. Una ocasió única d'entendre la capital catalana des de l'òptica de la recerca local.
0: Gràcies, Emma Robres. T'esperem la setmana que ve i t'agraïm molt que ens posis al dia i de l'actualitat en general. Doncs passem a tocar el cel, perquè és el moment de saber com estan les colles de Castells. Hola, Sara Soriol, com va el baròmetre casteller?
3: Festa, festa.
2: Baròmetre casteller.
3: Amb Sara Soriol. La gama extra entra en escena al baròmetre.
7: Hola, companys, tornem a ser aquí per relatar les novetats del baròmetre estrella. Els castellers de Vilafranca han realitzat el 4 de 9 amb l'agulla més primerenc de la història. A més, els de Cal Figuerot també han estrenat el pilar de 8 amb manillat més precoç de l'era moderna. Per la seva part, la Vella de Valls ha estrenat la gama extra amb el 5 de 9 coronat. Les Joves de Valls ha protagonitzat una doble estrena, el 3 de 9 i el pilar de 7 en folre. La Jove de Tarragona ha estrenat el 4 de 9 i els capgrossos de Mataró han pujat el 3 de 9 en folre carregat. En els 8 pisos, els marrecs de Salt han posat de sostre el 3 de 8 i els nens del Vendrell han pujat la torre de 7 carregada. Entre les colles de 7, els castellers de Cornellà han sumat el 5 de 7 i el 7 de 7. Els castellers d'Esparreguera han sumat el 3 de 7 amb l'agulla i els xiquets de Cambrils i els castellers de Sant Padó han tret el 4 de 7. Entre les colles de 6, els xiquets de Vilaseca han tret el 5 de 6, mentre que els castellers de Santa Coloma, el Prat de Llobregat i la colla del Baix Montseny han revalidat el 2 de 6. Finalment, els castellers d'Edimburg han encetat el caseller amb el 3 de 6 i 4 de 6. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer de colles al nostre web baròmetrecasteller.cat.
1: Gràcies, Sara, una setmana més. Estarem molt atents a les places aquest cap de setmana.
8: Festa, festa!
1: I ara, per baixar una mica les pulsacions, ens relaxem amb la veu de l'Anna Andreu, que ens presenta aquest tema titulat Sencera. Sencera.

0: Si no em vols sencera, si no em vols sencera.
1: Delicada? No, delicadíssima i punyent, l'Anna Andreu. Moltes gràcies per aquesta peça preciosa. I de la música d'autor tornem a la tradició oral. Ja el tenim aquí, preparat amb el seu serró de parèmies. Benvingut, Víctor Pàmies, avui amb un refrany que tots hem sentit alguna vegada. Són les dites i refranys d'en Víctor Pàmies.
2: Fes ta festa.
3: Dites i refranys amb Víctor Pàmies.
4: Tant va el càntir a la font que al final es trenca. Cantiret que a la font vas, un dia o altre et trencaràs. La insistència en una mala acció o actuació forçosament acabarà comportant males conseqüències. Qui s'exposa amb freqüència al perill i acaba sucumbint. Perquè per fondo que es faci el foc, sempre respira. O sigui que allà on hi ha foc, surt fum. Un cop, o dos, o tres, potser no passarà res, però si persistim en una malifeta, n'acabarem pagant les conseqüències. Tenim altres imatges per expressar aquesta mateixa idea. Tant i tant s'estira la corda que bé que es trenca.
5: Moltes gràcies, Víctor, una vegada més. I ja ho sabeu, prudència, que el càntir és fràgil. Seguim ara amb més música, amb un toc més fosc i suggeridor. El grup L'Aranna ens porta la seva Flor Negra.

0: fantàstica aquesta proposta de l'Arnà, i entrem ja en el darrer tram del programa amb una bona tongada de col·laboradors. Primer saludem en Ramon Vilar i els seus Sons de la Tradició. Avui ens parla d'un sant molt nostrat, tot i el títol, Sant Jaume, patró d'Espanya.
1: Hi ha capell de conill.
2: Fes de festa.
3: Sons de la Tradició, amb Ramon Vilar.
4: El tema de la son és cantat com cercant una màgia propiciatòria no absent d'invocacions a la Mare de Déu i als sants perquè la son vingui als ulls de l'infant. També es demana a la mateixa son que s'instal·li el més aviat possible en el propi bressol. Són melodies entranyables acompanyades de lletres d'una gran bellesa, com la cançó que avui escoltarem, molt característica del repertori de les comarques tarragonines i ponentines. Sant Jaume, patró d'Espanya, cançó recollida a la població del Marroig, Priorat, per Josep Cribiller i Ramon Vilar, de l'informant Mundet de Fernández Gil, el 3 de gener de 1986.
5: Sant Jaume,

0: Moltes gràcies, Ramon. I ara seguim amb una mirada a la música d'un geni universal. L'Helena Mayor ens acosta a les sardanes de Pau Casals. Avui, un monument musical, Sant Martí del Canigó.
1: Les sardanes de Pau Casals.
2: Una secció del Festa Festa en col·laboració amb Músics per la Cobla per a commemorar els 150 anys del naixement del mestre Pau Casals de Filló.
1: El contingut està creat a partir del treball dels musicòlegs Albert Fontelles i Anna Costal i de l'edició fonogràfica Pau Casals Sardanes, de Músics per la Cobla.
2: Les sardanes de Pau Casals.
1: Presentat per Helena Mayor.
3: Sant Martí del Canigó. El 24 de febrer de 1943, Pau Casals va donar per acabada la sardana Sant Martí del Canigó, a Prada de Conflent, on vivia exiliat. L'obra està dedicada a Daniel Puig, la filla petita de René Puig, metge de Perpinyà i amic íntim de Casals, que en aquella època ja era una notable pianista. Casals i la família Puig solien anar d'excursió i va ser una visita al monestir de Sant Martí del Canigó la que va inspirar la composició de l'obra. És probable que les primeres audicions per a piano de la sardana fossin íntimes, dins de l'àmbit domèstic i amical de Prada. El 13 de novembre de 1949, la cobla La Principal de l'Escala va interpretar-la per primera vegada en públic a la capital del Conflent, en una instrumentació d'Enric Casals. El 28 de maig de 1950, l'orquestra del primer festival de Prada en va interpretar una instrumentació d'Enric Casals amb motiu del bateig de Maria de la Pau Tortelier, filla del violoncel·lista Paul Tortelier i fillola de Pau Casals. L'oboista Lyle Stork interpreta la coneguda melodia dels llargs, John Boomer, l'introit de la sardana. Posteriorment, Enric Casals va escriure dues versions per a orquestra simfònica. Una s'estrenà en els tres primers concerts de la nova Orquestra Simfònica de Puerto Rico, dirigits per Pau Casals el novembre de 1958, i l'altra en un concert de l'Orquestra Ciutat de Barcelona, dirigida per Antoni Ros Marbà el setembre de 1976 al Vendrell. Destaca també l'harmonització per a cor mix de Manuel Oltra, amb poesia de Joan Costa, publicada per l'editorial MF d'Oriol Martorell i Lluís Ferreny l'any 1977. Escoltem Sant Martí del Canigó, de Pau Casals, interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya sota la direcció d'Antoni Ros Marbà.

0: Hem escoltat Sant Martí del Canigó, una sardana de Pau Casals interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya sota la direcció d'Antoni Ros Marbà. Si voleu aprofundir en el coneixement de les sardanes de Pau Casals, podeu accedir a l'estudi musicològic de Festívola al Preludi del Pessebre, una aproximació al catàleg d'obra de Pau Casals a partir de les seves sardanes, d'Albert Fontelles i Anna Costal. Aquesta recerca va ser mereixedora d'una de les beques de recerca de la càtedra Pau Casals l'any 2023 i que trobareu enllaçat en el nostre web.
1: Gràcies, Helena, i per tancar el cercle de coneixements d'avui anem cap a Montjuïc perquè en Gustau Moles ens està esperant. Ens obre una setmana més els secrets de l'etnològic.
2: Fes de festa.
0: Els secrets de l'etnològic amb Gustau Moles.
3: Fa anys que estic capficat amb el fet que hi ha paraules en la nostra llengua que ens porten a confusió o engany perquè d'entrada ens semblen alguna cosa que en realitat no és. Si us haig de ser sincer, per aquesta secció dels secrets de l'etnològic procuro buscar objectes als quals tinguin un nom que provoqui aquest fet. Com que a les col·leccions del museu hi ha una considerable quantitat d'objectes, això no costa gaire. I és el cas d'avui que, per començar, probablement no sabeu a què em refereixo. I us haureu de conformar a què us expliqui què és un conformador. D'entrada, i sense que ningú s'escandalitzi, haurem de parlar de les cases de barrets, de les que a Barcelona des de ben antic hi havia un considerable sortit. Només heu de passejar una mica pel barri de la Ribera i al carrer de Mirallers, per exemple, us trobareu unes carasses a algunes façanes indicadores d'on hi havia un d'aquests llocs. Però posteriorment tot va ser més discret. Segons diu la llegenda, de les primeres botigues que van obrir a la plaça Reial de Barcelona va ser un bordell camuflat sota l'aparença d'una botiga de barrets on tots els barrets tenien el mateix preu. A aquestes cases de barrets, si el client pagava una quantitat major, volia dir que podia pujar l'entresol perquè li tornessin el canvi i se'ls fes passar a la rebotiga. En canvi, si pagaven el preu just, volia dir que no sabien res i marxaven únicament amb el barret. Vet aquí la llegenda, o no? I aleshores no hi havia conformadors. Com a ofici, el de sombrerer o barreter és tan antic com la mateixa existència dels barrets. L'any 1545 es va fundar l'aleshores anomenat Gremi de Capellers de Barcelona. L'any 1658 el gremi es diu dels barreters, com consta en el nomenament del síndic dels barreters de la ciutat. El nom de sombrerers va adoptar-se cap a finals del segle XVII i tenia la seu al carrer dels Sombrerers, just al costat de la Basílica de Santa Maria del Mar. Tenen com a patrona Santa Catalina d'Alexandria, que se celebra el 25 de novembre. El dit gremi va formar part de la coronela de Barcelona durant el setge de l'11 de setembre de 1714 a la sisena companyia del batalló Immaculada Concepció, tenint com a missió vigilar i defensar la plaça de l'Àngel. Doncs el conformador és un artefacte utilitzat pels sombrerers, d'origen francès, inventat i patentat per la marca Alli-Maillard de París l'any 1852. També n'havien fabricat amb la marca Alliain. No se sap si ells mateixos el fabricaven, però sí se sap que els models originals eren de fusta d'ivori amb aplicacions d'argent, posteriorment substituït pel llautó. Comptava amb 46 o 60 plaques per a definir principalment el contorn, la forma del cap de cada persona que encarregava un barret. La mida, el perímetre, tant se valia perquè dos caps podien tindre la mateixa mida però diferent forma. I aquí entrava a treballar el conformador, que necessitava d'una altra eina per poder acabar la feina. Es deia i es diu hormilló, que reproduïa a escala natural l'esquema que generava el conformador. A les cases de barrets de Barcelona, vull dir de barretaires, barreters, boneters, sombrerers o capellers, que inicialment es podia dir de moltes maneres, Des del segle XIX, ben segur que hi havia conformadors a la rebordiga on sovint hi tenien el taller, perquè estem parlant de l'ofici de sombrerer i de les seves eines. Una d'elles, el nostre conformador, que possiblement, d'entre les eines que utilitzen encara avui els sombrerers en versió moderna, és l'artefacte més curiós i sorprenent. Clar que, com a sorprenent, us diré que Joan Amades recull en un dels seus llibres publicats, El refranyer català comentat, un comentari sobre el sentit de la frase feta «tants caps, tants barrets». Diu que durant la guerra napoleònica la nostra pagesia feu el que pogué per eliminar aïlladament i sense donar batalla tants soldats francesos com li fou possible. S'establí el costum, com a trofeu, de guardar els cascs o barrets dels soldats que cada un matava i hom calculava el nombre d'enemics morts pels barrets reunits. I el nostre conformador fou adquirit juntament amb una trentena més d'eines i artefactes diversos de l'ofici de sombrerer que pertanyien a la sombrereria Magrinyà, ubicada a l'avinguda del portal de l'Àngel número 1, just davant de la Font de Santa Anna. El juny de l'any 1961 van entrar a formar part de les col·leccions del museu mitjançant la forma de donació. I per acomiadar-me, una dita dels barrets ara que ve el bon temps. El sol sense barret, ni quan fa calor, ni quan fa fred.
4: Moltes gràcies, Gustau. I ara, amb aquests secrets desvelats, arribem al final del nostre Festa Festa número 2638.
5: Festa Festa!
1: Volem agrair la col·laboració d'avui de l'Emma Robres, la Sara Soriol, en Víctor Pàmies, en Ramon Vilar, l'Helena Mayor i en Gustau Moles.
4: I també a tot l'equip que fa possible que cada setmana siguem aquí davant dels micròfons. Això és la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, en Josep Maria Dell i, qui us ha parlat, l'Amadeu Carbó.
1: I la Laia Camproví. I no marxem sense una recomanació final. Recordeu que la setmana vinent ja estarem en ple compte enrere per Sant Joan. Aneu preparant les fogueres, però sobretot la gresca.
4: I ens n'anem ballant com no pot ser d'una altra manera. Us deixem amb la cobla contemporània i aquesta peça de Siegfried Galvany, sardana amb folre i manilles.
1: Sigueu feliços i que la festa no s'aturi. Fins la setmana que ve.
4: Adéu-siau.

0: evitar el tràfic i tinença d'armes de foc després de dos tirotejos mortals en menys d'una setmana a Barcelona. La policia ha detingut 13 persones amb 93 antecedents d'armes, però no en van trobar cap. El comerç local defensa el seu paper en la seguretat dels carrers. La Pimec reivindica que les botigues i serveis de proximitat, que generen vida i activitat al carrer, comporten una vigilància informal i per això demana que se'ls consideri com una infraestructura essencial de país. Els Estats Units han matat el líder de l'organització criminal veneçolana Tren de Aragua. L'operació militar contra el Niño Guerrero, al capdavant de la banda més poderosa del país, s'ha fet al sud-est de Venezuela en col·laboració amb el govern de la presidenta interina Delcy Rodríguez. Els Estats Units han abatut drons iranians a l'estret d'Hormuz, encara que Trump confia a signar l'acord de pau aquest cap de setmana. Les dues parts i els mediadors pakistanesos diuen que el pacte està més a prop que mai, però Washington i Teheran discrepen sobre el seu contingut. Avui comença la campanya de les primàries de Junts per decidir qui serà el candidat a l'alcaldia de Barcelona. Els quatre candidats, l'actual cap de files a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada al Parlament, Glòria Freixa, representen les diferents sensibilitats que conviuen en l'espai postconvergent. Poques grasses fan bogir el Cabró Rock en l'últim concert abans d'acomiadar-se definitivament a la tardor a l'Estadi Olímpic. Ahir també van actuar els Amics de les Arts, The Tyats i Buhos, i també ho va fer King Africa, per sorpresa. Avui es tanca l'edició més multitudinària del festival.
1: Esports. La penya va per sota en les semifinals de l'ACB contra el València per 2-0 després de perdre ahir per 90-76 en el segon partit. El Joventut necessita guanyar demà a l'Olímpic de Badalona per mantenir viva la semifinal. El Barça busca avui la classificació per a la final de l'ACB per la via directa amb el 2-0 a favor després de guanyar els dos primers partits al Palau Blaugrana. Avui juga a la pista del Tenerife a partir de les 8 del vespre. Debut amb victòria aquesta matinada dels Estats Units, anfitriona del Mundial de Futbol contra el Paraguai per 4-1. Una altra de les anfitriones, el Canadà, es va estrenar ahir amb un empat a 1 contra Bòsnia.
0: I pel que fa al temps, cap de setmana amb ambient d'estiu. Les màximes durant aquests dos dies tocaran i fins i tot superaran els 36 graus. De fet, demà rondaran els 38, seran dies de sol i només diumenge a la tarda hi haurà alguns ruixats al Pirineu.
2: 3Cat Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 10. Bon dia, us informa Montse García.
2: 3Cat Info. Ràdio d'informació 20.
3: Ràdio Arbúcies.
4: 107.6
5: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 49%.
6: Són les 10 del matí. Ara comença una nova edició de l'Amics i Residents a Arbúcies, amb Jordi Soler i tota la colla de col·laboradors a la sintonia de Ràdio Arbúcies. Som-hi!
7: Les enramades del 2020... Les enramades 2026 ja són història. L'experiment de compactar aquesta festa sembla que no ha anat malament. És el moment de les valoracions. Una cosa que ens deixa aquesta enramada és la necessitat de donar sensació de seguretat. És una qüestió important. Més enllà dels moments de conflicte en espectacles a la via pública, potser menors sobre el paper, és la sensació que deixen de falta d'elements d'autoritat. També el nou format, tal com dèiem, de la festa, que ha funcionat prou bé. Caldrà donar-hi a tot plegat una volta. I més enllà d'aquest nou format, d'aquesta variació que segurament ens acompanyarà força temps, avui tenim el FAM, el Festival Musical d'Arbúcies, que també és obert, gratuït i ens ocuparà tot el dissabte. Esperem que sigui un èxit i que tot vagi molt bé.

Comencem una nova edició d'Amics i Residents Arbúcies. Us presentem les veus que ens acompanyaran avui al programa. Xavi Soler, el primer de la graella de sortida, el nostre meteoròleg en plantilla, des del Meteocat ens explicarà com ha anat el temps aquesta setmana. Ens farà la previsió de la meteo pels pròxims dies i, a banda, de presentar un tema de coneixement i ciència. Avui farem una mica de refregit. Recuperem algunes de les entrevistes del programa Catifes 2026 a Ràdio Arbúcies, el directe que habitualment fem durant una diada tan important com aquesta. Farem un recull de les entrevistes dedicades a l'extraescolar de teatre i a l'exposició Cantàvem, Cantem i Cantarem. Com és habitual, Marta Rubio, des de l'Oficina de Comunicació Municipal, ens fa el seguiment de l'actualització de les activitats recomanades al nostre poble els propers dies. I en el tema del dia, avui ens acompanya Joan Illa amb una nova biografia. Avui parlarem de bandolerisme i de la quadrilla de bandolers d'en Joan Sala, Serrallonga. Aquesta és la graella d'avui. Esperem que pareu bé l'orella. Això és Amics i Residents des de i per Arbúcies.

0: amics i residents, a la recerca dels nostres veïns.
1: Hola, bones. Què en penses de la gent d'Arbúcies?
2: La gent d'Arbúcies, doncs, és una gent molt ben parida, una gent molt, molt bona gent.
3: La gent d'Arbúcies mata balons.
1: Hola, com és la gent d'Arbúcies?
4: Fantàstica.
5: Que són molt millors que la gent de Sant Hilari.
1: Bones, oh, què en penses de la gent d'Arbúcies?
6: La gent d'Arbúcies els agrada molt la festa.
1: Bravo! Bones, què en penses de la gent d'Arbúcies?
7: Gent d'Arbúcies, gent d'Astúcies.
8: Són molt bona gent.
9: Són molt collonuts.
10: 12 dones, 13 bruixes.
1: Hola, què en penseu de la gent d'Arbúcies?
11: Són molt pesats.
12: Són bones persones i...
13: Són cochinos.
14: Són bona gent.
15: Amics i residents, us donem la veu.
0: Trima Motor Bosch Car Service patrocina l'espai de la Meteo, de l'Amics i Residents Arbúcies.

0: Iniciem aquesta edició del Amics i Residents, edició 821, ja portem 821 edicions, i saludem en el primer dels col·laboradors del programa, el més matiner de tots, Xavier Soler, avui en la distància, connectat via telefònica. Bon dia, Xavi.
1: Molt bon dia, Jordi.
0: Com estem?
1: Doncs això, un altre cop, encantat de seguir amb tots vosaltres.
0: Comencem el programa, com sempre, fent l'esment al nostre patrocinador. Ja saps quin és aquest patrocinador, no?
1: Exacte, efectivament, en Trima Motor.
0: Trima Motor és el nostre patrocinador, el patrocinador de la Meteo, començament del programa de l'Amics i Residents. Anem per feina, entrem en matèria i anem a fer un repàs del que ha estat aquesta setmana després de la ressaca de les enramades.
1: Doncs mira, una setmana que recordem tots que les enramades al final es va afectar una miqueta la pluja i va ser pràcticament acabar les enramades i el temps es va començar a estabilitzar i força, i de fet pràcticament no ha plogut, sí que va ploure crec que entre dimarts i dimecres van ploure al voltant d'uns 4 litres per metre quadrat, que bé, benvinguts siguin, perquè la veritat és que les previsions indiquen que de precipitació no en tindrem gaire, per tant aprofitem aquests 4 últims litres que hem recollit aquí a la nostra estació meteorològica i que creiem que aniran doncs força bé, una miqueta com una bossa per tot el que pugui venir. I pel que fa a les temperatures, doncs, d'aquest ambient relativament suau o fins i tot fred o fresc a primera del matí, a poc, al final de setmana, les temperatures s'han anat enfilant. I, de fet, ahir les temperatures màximes d'aquí a Arbúcies es van enfilar fins als 29,7 graus. Una temperatura que ja frega els 30 i que sembla que, això sí, es repetirà sovint la setmana vinent.
0: I ara anem a fer la projecció del que serà el temps a les pròximes hores i els pròxims dies.
1: Doncs a veure, aquest cap de setmana situació molt tranquil·la. De fet, avui dissabte el sol serà el protagonista de la jornada. Hi ha temperatures que ben bé aquí no acabaran de pujar més, al voltant de potser 30, tot estirat 31 graus. Però que si hem d'anar cap al Pirineu, sobretot cap a Ponent, cap al Pla de Lleida, aquí sí que les temperatures s'enfilaran fins als 34, 35, 36 graus aquest cap de setmana. Per tant, qui vulgui anar a Ponent, que sàpiga que haurà d'anar amb màniga curta i calça curta, perquè la calor serà, no de rècord ni molt menys, però que serà força acusada. Això sí, demà dissabte, en canvi, a diferència d'avui dissabte, si anem al Pirineu, compta amb les tempestes de tarda, perquè pot haver-hi alguna, a diferència d'aquests darrers dies.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs aquesta és la previsió del temps. Per tant, podem dir que la tònica general serà de calor, calor i més calor.
1: Doncs sí, de fet les temperatures estaran, la massa d'aire concretament se situarà al voltant d'entre 4 i 5 graus més alta del que tocaria per aquesta època de l'any. Després tot això es modula una miqueta amb la marinada, amb els efectes locals, i no acaben sent en general aquests 4 o 5 graus, però que sí, el que podem dir és que les temperatures estaran un pèl per sobre del que tocaria per aquesta època de l'any.
0: I posats a parlar de calor, de bon temps, doncs el protagonista de tot això és l'Astre Rei. I avui ens sembla, un ocellet m'ha explicat que el tema que tocarem avui a la segona part de la Meteo amb Xavi Soler és precisament el sol i l'eclipsi solar, que fa dies que sembla que no se'n parla gaire amb tot això del pap. Això ha quedat una mica en segon pla, però ja moguda amb això.
1: Home, de fet, queden exactament 60 dies perquè hi hagi un eclipsi solar aquí a Catalunya.
0: Doncs vinga, anem a parlar-ne.
1: Doncs, de fet, el que esperem és que els pròxims anys es farà una conjunció astral que permetrà que no tinguem un, que no tinguem dos, sinó que en tinguem tres eclipsis solars a la península Ibèrica. Una cosa que, un fet que no es dona, de fet, gaire sovint, i que permetrà que aquest agost en tinguem un altre, a l'agost del 2027 en tinguem un segon eclipsi i al gener del 2028 en tinguem un altre. Però ara sí, t'haig de dir que tots tres seran una mica diferents.
0: Sí, això cal que ho expliquem una mica, perquè és clar, tants eclipsis seguits, això no és gaire normal, i menys no seran, no poden ser iguals, perquè com l'eclipsi que es produirà ara, em sembla que ha de passar molts anys.
1: Doncs sí, mira, a veure, de fet, aquí podríem estar explicant sobre les eclipsis tot avui dissabte i continuaríem demà diumenge, però intentarem fer-ho una miqueta més sintètic i sobretot una miqueta més amè. A veure, no hem de... la teoria tothom ja la sap, doncs que si la Lluna s'interposa entre el pla de la Terra i el Sol, doncs el que evita és que els rajos solars arribin a la Terra i faci d'ombra la Lluna, i per tant aquesta ombra de la Lluna es projecti sobre el Terra i sobre la Terra, i és això el que s'entén tothom que és l'eclipsi solar. Però quina particularitat té aquest eclipsi del 12 d'agost? Insisteixo, d'aquí exactament 60 dies. Doncs la primera particularitat és que es veurà en una franja molt, molt, molt petita de la Terra. Es veurà una miqueta només al nord de Rússia, que pràcticament no veurà ningú perquè no viu ningú, pràcticament allà, una zona de Groenlàndia, Islàndia, la península Ibèrica i poca cosa més. I estem parlant de l'ombra on l'eclipsi serà total, és a dir, una franja molt estreta on l'ombra permetrà tapar de manera sencera el nostre sol. Això és aquesta franja que estem comentant, que va des de Groenlàndia passant per Islàndia i que acabarà per aquí més o menys per a les Illes Balears, Mediterrània endins. Quina zona de Catalunya és la més adient per poder veure aquest eclipsi solar? Doncs serà sobretot el sud de Catalunya. El sud de Catalunya serà on aproximadament des de Vilanova a la Geltrú fins a Amposta, tirant a avall, és la franja de Catalunya on es podrà veure, i també a l'interior, cap a Lleida, es podrà veure totalment, de manera total, aquest eclipsi solar. Si anem doncs, més cap amunt, més cap a Arbúcies, per exemple, doncs no el veurem de manera total, el veurem de manera parcial. I a més, una particularitat que té aquest eclipsi solar total és que, evidentment, total, insisteixo, el veurem de Tarragona cap a baix, on l'ombra serà el 100% de tapar el sol. Però, com més amunt, d'altres llocs d'Europa el veuran només de manera parcial, al voltant del 20-25%. Però a Catalunya, doncs això, va des d'un 60-70% aproximadament fins al 100% de les comarques del sud. Però té una particularitat, insisteixo, molt, molt destacada, que l'eclipsi, l'hora del dia on o que es donarà aquest fenomen, és molt tard, és cap al tard, al voltant d'entre les 8:30, 8:20... 8:30 i 8:30 i alguna cosa, aproximadament. Són uns 2 o 3 minuts, això sí, durarà molt poquet la fase en el que sigui eclipsi total. Això és una particularitat important a tenir en compte, perquè hi ha altres eclipsis, que són la minoria, en què la seva duració és de fins a 5, 6 i fins i tot 7 minuts en el cas més estrany. Aquest, concretament, durarà entre 2 i 3 minuts. Allà, insisteixo, cap a les comarques de Tarragona. Evidentment, podem anar a l'interior de la península, també el veurem, a Galícia també el veuríem, però que, si ens centrem a Catalunya, el podríem veure cap al sud. I, per tant, com és entre les 8:20 aproximadament i les 8:40, per fer una miqueta més generós, si comptem la fase inicial fins a la fase final, i enmig quedaria la fase d'eclipsi total, doncs hem de tenir en compte que com és entre les 8:30, que ja és molt tard, vol dir que el sol en l'horitzó estarà molt baix. Està calculat que estigui al voltant d'un 7% només aixecat el sol respecte a l'horitzó. Què vol dir això? Que haurem de mirar cap a l'oest, que se pon el sol, evidentment, però si estem a una fondalada com Arbúcies, per exemple, no el veurem.
0: Sí, no,
1: perquè
0: no.
1: com el sol està molt baix,
0: clar.
1: A l'horitzó, nosaltres a aquella hora, ara no calculo, però molt probablement a les 8:30 ja no tinguem el 12 d'agost el sol a l'horitzó. Hauríem d'anar a un lloc més elevat, és a dir, o probablement Matagalls, Agudes, Turó de l'Home. Però compte, perquè molt probablement en aquests jocs ja hi haurà també molta gent. Per tant, si volem,
2: si volem veure l'eclipsi, hem de ser previsors, molt previsors, ja us ho dic ara, perquè ve gent no només de la península, sinó de tota Europa, per poder contemplar aquest fenomen. Un fenomen que triga molt a donar-se, en el cas de la península Ibèrica. Crec que feia molt de temps, que no, molt, em sembla que era el 1930, ara no recordo exactament des de quin any no es veia un eclipsi total a la península Ibèrica. Per tant, hem de ser conscients de que serà molt tard aquest eclipsi del 12 d'agost, cap al tard, i que hem de mirar cap a l'horitzó, cap on se pon el sol, i hem de posar-nos, en el cas d'això, en un lloc elevat, perquè si no, no el podrem veure.
0: Jo recordo que era jovenet, no sé si tenia poder 12 anys o així, és que se'n va produint un, però no sé si era total. Va ser un...
2: Parcial.
0: Devia ser parcial.
2: Segurament.
0: Que va quedar molt tapat, però gairebé... però no va quedar fos del tot, però déu-n'hi-do el que va arribar a tapar. Això es produeix, clar, una... es produeix més sovint, això, potser.
2: El parcial bueno, també depèn, eh? Depèn de la zona. De fet, hi ha molts aspectes a comentar que potser val la pena reprendre una altra vegada i fer la propera setmana un altre programa dedicat a l'eclipsi, perquè durant l'eclipsi hi ha tres fenòmens molt interessants que potser m'estimo més no centrar-me en ells ara mateix i centrar-nos la setmana vinent, perquè veieu que val la pena veure aquest eclipsi solar total, perquè no només és el fet de que quedi fosc en el moment de l'eclipsi, sinó que es donen alguns fenòmens, si podem mirar de cara a l'eclipsi, molt interessants, que els explicarem la propera setmana. I sobretot, recomanacions. Deixeu-vos estar de diapositives, de radiografies, mireu amb les ulleres homologades, que les venen. Ja sé que si voleu mirar-ho, doncs us heu de gastar diners, ja ho sé, però millor protecció solar davant de l'eclipsi, perquè no es pot mirar de manera directa. Evidentment, quan estigui tapat totalment el sol, llavors sí que es pot mirar, però aquelles zones com Arbúcies, per que Arbúcies precisament no serà un eclipsi total, doncs sempre hi haurà una porció de sol que veurem. Per tant, no es pot mirar ni prismàtics ni telescopis. Això sí, si no tenen el filtre, si tenen el filtre adequat, sí, però si no el tenen, millor que no, i agafar aquestes ulleres que ja estan a la venda des de fa molt, que desconec el preu, però que ja estan a la venda de fa molts mesos. I si no sé si em queda gaire temps, però a l'entradeta hem dit que hi havia tres eclipsis, i efectivament hi haurà tres eclipsis, perquè l'any que ve hi haurà un altre eclipsi, un eclipsi també total, però aquest té la salvetat que només es veurà ben bé a l'extrem sud d'Andalusia i ben bé al nord del Marroc. Serà també de caire de tipus total, però tindrà una durada una miqueta més elevada que no pas d'aquests 2 minuts. I el següent any, el 28, totalment un altre eclipsi solar total ens agafarà a Catalunya. I aquest sí que segurament el podrem veure pràcticament al 100% el que és a la zona d'Arbúcies. Quin problema hi ha? És que serà entre les 15:40, 15:45, que pràcticament també una altra vegada el sol està a l'horitzó. I aquí, com és hivern, com serà el gener del 2028, evidentment sí o sí haurem de pujar en un lloc elevat, perquè si no, Arbúcies a les 4:30 i d'un dia de gener ja no tenim sol. Per tant, haurem d'anar un altre lloc. I aquí sí que té una particularitat important, aquest de l'any 2028, que tindrà una durada excepcional de pràcticament més de 5 minuts. Que això fa que sigui...
0: 5 minuts?
2: 5 minuts. 5 minuts. Això fa... Això depèn, ja ho explicarem al proper programa, però depèn de l'òrbita també de la Lluna, que recordem que l'òrbita de la Lluna és una miqueta com, diguéssim, no paral·lela a l'òrbita del Sol i de la Terra, sinó que puja i baixa respecte doncs, a les diferents fases lunars. Per això
0: no està en el mateix pla de rotació.
2: No està en el mateix pla, exacte. Això el que dificulta és que hi hagi la conjunció dels tres astres en el mateix pla. Per això no hi ha un eclipsi solar cada mes, perquè si no s'ha de donar aquesta particularitat.
0: Déu-n'hi-do, o sigui que tindrem més oportunitats a banda d'aquest any, i per
2: sí,
0: tant
2: correcte.
0: Doncs bé, i després ja suposo que ja trigarà molts anys a tornar a aparèixer un fenomen d'aquest tipus.
2: Sí, i de més a més que estigui a més tan junts en el temps i en l'espai aquests tres eclipsis, que és una particularitat que es dona molt poc sovint, que en un mateix més o menys petit continent, que seria això de la península Ibèrica, doncs es puguin donar tres en tres anys. Això sí, en llocs diferents i amb unes característiques diferents, perquè el del tercer any, el que estem parlant ara del 2028, no serà total, serà anular. Què vol dir anular? Que es veurà una miqueta l'anell exterior del Sol, perquè la Lluna no estarà tan a la vora nostra, estarà una miqueta més lluny de la Terra, i això impedirà que pugui tapar completament els rajos del Sol.
0: Sí,
2: però
0: no,
2: també,
0: o sigui, que no es farà,
2: també és...
0: Sí. No, es farà,
2: no es farà de nit.
0: No es farà de nit.
2: Exacte, no es farà de nit. Però jo crec que també val la pena tenir-ho en compte, perquè aquells que no puguin, pel que sigui, aquest 12 d'agost de res d'aquest estiu, doncs en tenen una oportunitat l'any que ve a l'extrem sud, si volen anar cap a Huelva, i després d'aquí dintre de dos anys, al gener, en tindran un altre.
0: Molt bé, Xavi, doncs ja arribem al final del temps. Bé, ja ens anirem preparant per aquesta efemèride, i moltes gràcies. La setmana que ve, doncs, ampliarem informació sobre aquestes qüestions relacionades amb els eclipsis.
2: Correcte, ampliarem i podrem donar algunes dades interessants, perquè els científics també aprofiten aquest fenomen per estudiar alguns aspectes molt importants.
0: Gràcies, Xavi, ens veiem.
2: Ens veiem, Jordi.

0: Reparem el vostre vehicle amb la representació i garantia de Bosch Car Service. Diagnosi, manteniment, mecànica i electrònica. Líders en tecnologia i confiança. Som Trima Motor Arbúcies. A Trima Motor Bosch Car Service tenim vehicles nous i d'ocasió. També som especialistes en vehicle elèctric. Descobriu tot el que us podem oferir a trimamotor.com, a Instagram i a Facebook. I visiteu les nostres instal·lacions al passeig Palacagüina 4, al costat de la rotonda d'entrada Arbúcies, i al telèfon 972 16 25 99. Trima Motor Bosch Car Service. Preparats per tot allò que el teu vehicle necessita.
1: Torna al FAM, el Festival Arbúcies Musical. El proper dissabte 13 de juny podreu gaudir del talent quilòmetre zero en una jornada plena d'actuacions per totes les sensibilitats musicals. A Can Cassó, a partir de les 12 del migdia, en l'escenari petit amb els grups, Acords a mig desfer, i a la 1 del migdia, Maima més Joel Sarres. En l'escenari gran, a les 5 de la tarda, Inne Ribeflow. A les 6 de la tarda, Última Bala. A les 7 de la tarda, Tau Boys. A les 8 del vespre, Give Me the Foie. I per la nit, a les 9, Sulin. A les 10, Jetla. I a les 11, Whipping. Després hi haurà la presència de DJ Sask, Pau Saborit i Urinitúrrinco Selecta. L'entrada és lliure. Tindrem servei de bar i futrat, amb la presència de cerveses Graner i el suport de l'Ajuntament d'Arbúcies. Us esperem. Segona edició del Festival Arbúcies Musical. Organitza el col·lectiu musical d'Arbúcies.
2: Estem amb tu des de 1985.
3: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
2: 107.6 FM.

0: Avui no tindrem una secció normal i corrent, tindrem una recuperació, un refregit d'algunes de les entrevistes que es van desenvolupar al llarg de la jornada de catifes. Algunes d'aquestes entrevistes són interessants i es van poder seguir en aquell moment, però avui tenim ganes de recuperar-ne alguna perquè són temes que creiem interessants. El primer dels, de les entrevistes que recuperem avui en l'Amics i Residents és una que vam fer a la Gemma Font i a la Núria Tort parlant de l'exposició Cantàvem, Cantem i Cantarem, una exposició dedicada a les cançons de transmissió oral. Escoltem-ho. Anem a tractar ara és una exposició que es pot visitar actualment al Museu Etnològic del Montseny, que acull aquesta exposició Cantàvem, Cantem i Cantarem. Una mostra coproduïda amb el grup Cantut, cançons de tradició oral, i la Diputació de Girona amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Cassà de la Selva. L'exposició es pot veure des del 23 de maig fins al 28 de juny i reivindica la necessitat humana i natural de cantar i posar en relleu la importància de preservar i difondre les cançons de transmissió oral, un patrimoni immaterial que ens arrela al territori i a la cultura. La inauguració es va fer el dia 23 de maig a les 12 del migdia dins dels actes del dia dels actes festius o de celebració del Dia Europeu dels Parcs, amb un acte de presentació i una visita comentada a càrrec de Francesc Viladiu, coordinador del projecte Cantut, i de l'Alda Rodríguez, comissària de l'exposició. Llavors, el dia 11 de juny, a les 7 del vespre, l'etnomusicòleg, ho he dit bé, no?, l'etnomusicòleg, Jaume Iats, farà una xerrada en el marc de l'exposició. Per ampliar el tema, doncs, aquí ens acompanyen en la carpa de Ràdio Arbúcies la Núria Tort. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Acosta't, acosta't, abraça't al micro. I tenim també a la tècnica del museu, la Gemma Font.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia i gràcies a totes dues per apropar-vos aquí, que sé que tu, Gemma, deus estar liada allà al museu, no? Ara
2: sí, vinc una mica amb les mans brutes de fer catifa, però és el que toca.
0: A sobre, és el que toca. Molt bé, doncs, què podem trobar en aquesta exposició? El Cantut aquest, gent que canta o...?
1: Sí, bé, sobretot el que volen... vol transmetre aquesta exposició és que no cantem, que escoltem la ràdio, tenim un caset, tenim tocadiscos, tenim tele, tenim de tot,
2: Spotify.
1: I ho escoltem tot a través d'això i no cantem, que és el que hauríem de fer.
0: Hem deixat de cantar.
1: Sí, i el que es proposa al Cantut és això precisament, que cantem més. Ells tenen un projecte ja de molts anys que ja l'han anat estenent. Aquest any ens ha tocat, era l'any passat o aquest?
2: L'any passat. Vam col·laborar.
1: Van començar a col·laborar-hi nosaltres i el que vam fer és ampliar, però de moment encara estan dins de la província de Girona tots els que fan.
0: Sí.
1: I el que fan és recollir totes les cançons que troben, totes.
0: Així, cançons de, que es transmeten tradicionals de,
1: sí,
0: de, que es transmeten oralment, no?
1: Sí, i tenen un arxiu, si entreu al Cantut a internet, trobareu totes les cançons que han recollit que no s'acaben mai. I el que fins ara fèiem és posar màquines que cantaven, però nosaltres no cantàvem. I el que volen ells és ampliar la gent que canta.
0: No, està bé, està bé. O sigui, és un repositori de cançons de música... així cantada tradicionalment, però clar, aquí hi ha de tot, no? Per exemple, no sé si ara tenim la pàgina web amb cançons d'aquestes, per exemple, Larry Harry Cavallet, no? Que és una cosa que de xics tots hem cantat, no sé si
1: sí,
0: tot arreu...
1: Harry Harry Tatanet, jo deia.
0: Harry Harry Tatanet,
1: sí.
0: Aquí diu Cavallet.
2: Sí.
0: Aviam, ara el sentim.
3: Que per l'àvia no n'hi ha. Harry Harry Cavallet, que anirem a Sant Benet, comprarem un pa de set per dinar, per sopar, que per l'àvia no n'hi ha.
0: Però aquesta és una cançó més que és com una rondalla, no? Una cosa
1: sí,
0: breu.
1: Sí, però també ho fan, de mantenir això. Estan fent, tenen un programa dins internet que es diu Cantut i van corrent pobles i gent i tot el que els hi canten ho entren allà. Tot. I en tenen ja un fotimer i encara no han sortit de Girona, o sigui que estan fent tot, la zona tot, de Girona.
0: Tota la zona.
1: Encara no han entrat a cap més província, diríem. I ja tenen un fotimer de cançons, jocs que es canten, cantarelles, cançons de tradicionals d'aquestes de, per exemple, el Tres Reis, el Cagatió... Ho recullen tot, tot, tot, perquè ells viuen del parer que no cantem i que estem perdent molt el no cantar, que en lloc d'agafar el caset i tots els estris que ens fan música, no cantem. I la gent d'abans, en canvi, fregant, una dona fregant, cantava.
0: Sí, sí, sí.
1: O quan els homes també fent una altra activitat, cantaven. Però ara, entre que hi ha màquines que fan molta fressa, els treballs, els que treballen a pagès, diu que es trobaven que el tractor, ells havien cantat sempre, mentre segaven al camp. Però el tractor feia tanta fressa, el tractor feia tanta fressa que no els deixava cantar, i això ha fet que deixessin de cantar. I això, en moltes altres activitats, s'ha deixat de cantar per culpa de les màquines. Això és tot un, el que ells volen transmetre, i el que volen que fem és que recuperem les cançons. Aquí a Arbúcies ara ho estem fent ja fa temps.
0: Sí. Sí, això us anava a preguntar,
2: sí,
0: no?
2: Que hem...
0: Quina és l'aportació d'Arbúcies a aquest projecte?
2: Bueno, jo m'agradaria dir que el tema aquest de recuperar cançons de tradició oral, aquí a Arbúcies, de fet, vam ser pioners, perquè ja l'any 93 es va fer un projecte que era recollir cançons de jocs i de cantarelles, vinculat a un projecte de joc intergeneracional que es deia en aquell moment, que va participar al museu i va participar a la Llar de Jubilats, va tenir fins i tot una subvenció de la Caixa. La Nuri també va participar i coordinant amb tot una sèrie de gent, i en aquell any, ja als anys 90, imagineu-vos que això ja fa de molt de temps, doncs es van recollir més de 30 cançons de jocs, només de jocs, especialment de jocs. Llavors nosaltres, a partir de l'interès que va mostrar Cantut per aquest recull de cançons de jocs tradicionals.
0: Tot aquest material.
2: Tot, no?, aquest material. L'any passat vam signar un conveni de cessió, podríem dir, de tot aquest material perquè s'incorpori en aquesta base de dades que ells estan elaborant i que sortirà, doncs, publicat a la web. Penseu que en aquesta web em sembla que tenen més de 1.800 cançons recollides i que es poden escoltar, i a més, doncs, ara properament s'hi afegiran, doncs, tot aquest recull de cançons d'aquí d'Arbúcies. Que són bastantes, i no només això, sinó que també l'any passat la Nuri Tort i una sèrie de gent, 15 persones d'Arbúcies, jo tinc aquí apuntats els noms, després si voleu els podem dir, també van participar en aquest projecte gravant mentre cantaven. Tot això, doncs, ha donat lloc a un centenar de cançons de taverna, cançons de joc, cantarelles, cançons religioses, cançons una mica, doncs, més alegres o més festives, una mica tot, no?
1: Una mica verdes, també.
2: Alguna de verdes.
1: És que es tracta, bueno, de tot, es tracta... tot el repertori.
0: També forma part de la vida.
2: Exacte.
0: Es tracta
2: d'un patrimoni oral, no?, que sí. Jo penso que és un patrimoni immaterial, que no només el fet de no cantar fa que es perdi,
0: sí,
2: sinó que també fa, bueno, mostra que les maneres de viure han canviat. La manera de viure abans potser molt vinculada a pagès, al món tradicional, a la natura fins i tot, no?, els canvis d'estacions, a viure a l'exterior de la casa, que tot això ho hem anat perdent, doncs ha fet que també es perdés aquest fons que és tan important, aquest fons de coneixement, no?
1: Sí, sí, sí.
2: I que està bé que, si més no, quedi recollit per generacions futures. Potser nosaltres no els cantarem, però potser en endavant sí,
0: En podem sentir un altre, no?, per exemple.
2: Vinga, va.
3: Marieta cistellera, tu que saps de fer cistells, em faràs una panera per anar a collir clavells. Un clavell en tinc a l'aigua, una rosa en tinc en fresc, la guardo per Sant Jordi, que és el sant del meu promès.
0: Són curtetes, no?, en general?
1: Sí, bueno, això són cantarelles, en diem cantarelles, i les cançons tenen més d'una estrofa, després, les cançons. No, jo anava a dir ara el que recomanaria a molta gent, que anessin a la Gavella a veure l'exposició, perquè no és la quantitat, perquè de quantitat no és molta, han portat una mica de material, però allà es veu ben bé el procés, com canta la gent ara, com treballava i el que passa ara. O sigui, tenen tot un circuit que tu agafes l'auricular, te'l poses a l'orella i et canten una cançó.
0: Sí,
1: i després...
0: Sí, sí.
1: Vas canviant i vas sentint tot un repertori de cançons que són d'aquest estil que potser estarien perdudes per culpa de la fressa de les altres màquines o per deixadesa.
0: És clar, els pagesos ara ja no van a massa o amb un macho, perquè els machos no portaven un ràdio caset incorporat. En canvi, el tractor sí, porta aire condicionat i una ràdio amb RD... Ah, és que la ràdio sempre ho fa molt bé tot, és que ja està bé.
2: La ràdio no.
1: És bona la ràdio, el que passa que, clar tot... en aquest cas li ha fet mal.
0: Van canviant els usos i els hàbits de treball i de desenvolupar-se diàriament, i passa això, que hi ha coses d'aquestes... Cantar on te cantem? Potser a la dutxa, com a molt, no? Potser?
2: Podria ser que encara hi hagués algú que ho fes, això.
0: O escoltant algun èxit de la ràdio.
2: Però és
0: que cantes les cançons que estan en l'àmbit de la música popular o comercial.
2: Exacte, moltes en anglès, que també és un altre tema, no? El tema de la llengua, de preservar la nostra llengua amb les cançons tradicionals. I de fet, ara això que deia la Núria de l'exposició, si remeneu per dins i aneu a una tele que hi ha, podeu cercar el poble d'Arbúcies, i a dintre d'aquest cercador doncs trobareu les 45 cançons i cantarelles que s'han recollit i que es poden escoltar, de totes aquestes 15 persones que les han cantat i que les han cedit, podríem dir, gratuïtament en aquest projecte, que és un projecte d'àmbit nacional que jo crec que a la llarga doncs tindrà molta importància.
0: Mira, ara en Jordi ens està buscant, aviam, Arbúcies.
2: Quines si voleu, us quines... podem dir els noms de les persones que han intervingut també.
0: Sí? Ah, sí.
2: Per exemple, els hi vaig apuntar, sí. Mireu, tenim en Quico Batlle, en Josep Canals.
4: Sempre això ha estat en pagesos, gran honor. Bordadors d'aigua i de foc, Sant Isidro Llaurador. Sant Isidro, Isidro, Sant Isidro Llaurador.
0: Aquesta l'havia sentit, aquesta. Sant Isidro, Sant Isidro.
2: Sí, sí. És el patró dels pagesos,
0: sí.
2: Una
0: la cantava en
2: xamaco,
0: sí.
1: I a més, la cantava fent anar les espatlles d'una manera especial.
0: Sí, sí, li agafava el ritme,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, i era cançó i ball i moviment la vegada.
2: Doncs, continuant una mica amb la gent que ha participat, també l'Àngela Mira el Peix, la Marta Martí, la Margarida Godaiol, la Maria Carme Vinyes, la Rosa Cortina, la Conxita Gisbert, la Maria Gràcia Pujolràs, l'Antònia Canals, en Ramon Cortina, que ara parlava,
0: sí,
2: la Margarida Colomer, la Nuri Tort, que tenim aquí, la Pepi Casanova i en Joan Illa. Més de 100 cançons en total que han ofert, recuperades de la seva memòria, que això també s'ha de dir, no? Que potser no estem tan acostumats ara de guardar tot això dins el cap. És molt fàcil trobar-ho a internet o buscar-ho al cercador, i abans la gent ho guardava tot a dintre de la memòria, que també és una cosa important, eh?
0: Sí, sí. La sardana ho tenia tot el tupí.
2: Exactament.
5: Pica de peus i mata la gana, la sardana de Ripoll, mata la puça i deixa el poll. Jo això ho feia així amb la canalla, eh?
0: Sí, sí, són dites d'aquestes que no se sap ben bé quin origen tenen, no?
1: No
0: se sap d'on surten, simplement han anat passant de boca a orella i s'han anat transmetent i ens ha arribat així als nostres dies.
2: Sí, formen part de la tradició oral, de la saviesa una mica popular, de tota aquesta transmissió de pares a fills, de mares a... Molt sovint
1: també,
2: de la línia femenina.
1: També hi entra el joc.
2: El joc,
1: exacte. En moltes hi entra el joc, perquè hi ha molts jocs que hi ha cantarelles. I aquesta mateixa, la sardana de l'Avellana, és una.
2: És un joc.
1: És un joc. Pica de peus, piques de peus, és per molt petits, però després balla la dansa. Després la sardana de Ripoll mata la puça i deixa el poll, i ens havíem de jupir amb el dit i dir ti, ti, ti, ti, ti, ti, com si digués un pollet allà a terra i li diguessis... Sempre la fèiem així mimada, però ara fa anys que no veig una sardana de l'Avellana ballada per canalla.
2: Sí, a nivell d'escola sí que és veritat que suposo que es deu treballar, potser. De fet, nosaltres en el museu també tenim un projecte d'educació escolar que és el joc tradicional i que venen escoles de tot arreu, de Barcelona, de Girona, etc., a fer aquesta activitat per conèixer jocs tradicionals que potser s'han perdut amb elements de la natura, eh, Nuri? També tu saps això.
1: Sí.
0: Anem a escoltar un altre.
2: Va.
6: Ning-nang, les campanes de Can Blanc, qui les toca, la Vicerra, qui riu, la perdiu, qui plora, la senyora, qui porta dalt el cargol.
1: Amb això s'ha de tenir en compte que sempre hi ha variants d'una a l'altra, eh? Ara l'ha cantat d'una manera, eh? Que que jo la canto diferent i una altra la canta, com que són de tradició
0: sí,
1: oral.
0: Cadascú se l'ha fet una mica seva, no?
1: I si hi ha alguna cosa que fa referència de casa seva o així, la feia entrar dins de la cançó perquè els petits de la casa l'entenguessin més bé. Clar, perquè ara mateix aquesta ha dit dues o tres coses que jo no les tinc mai.
0: Que no les dius mai.
1: I ella li devia convenir dir-ho, perquè també es fan canvis.
2: Això és com l'arròs, eh? Cada cas el fa a la seva manera.
0: Sí,
2: no? Les
0: sí.
2: cançons
0: ha,
2: també passava una mica, eh?
0: Els petits ingredients, els petits detalls que fan que allò sigui una mica diferent d'una manera o d'una altra.
2: I
0: no?
2: A cada poble suposo que també, eh? Sí. Això va variant a cada zona, a vegades,
1: sí.
2: Núria?
1: Sí, aquests de Can Tut tenen un arxiu terrible, grandiós, eh? He intentat estar-hi estona, però és que no s'acaba mai. Amb jocs, cançons, cantarelles, de tot això, tenen un tresor.
0: Sí, sí.
1: Tenen un
0: Home, tresor. Si només d'arbúcies... ja se n'han trobat aquestes 100, no?
2: Ara actualment ja em sembla que són 105 o 110, més les que afegirem del joc tradicional, que s'aniran al voltant de 150. I encara potser, si rasquéssim una mica més, encara potser en trobaríem unes quantes més, eh?
0: Sí.
2: Perquè segurament... També és un tema que, a mesura que vas recordant, la gent s'hi va implicant i llavors diu, ai, allò altre, i allò altre. Sí, és un fil que vas estirant i la gent va recordant coses noves. Sí.
0: Per tant, és un projecte viu. És
2: sí,
0: un projecte que està... Que ara està en el format actual,
2: sí.
0: Però que anirà creixent, almenys en la pàgina web de Cantut s'aniran incorporant totes aquestes novetats.
2: Exactament, exactament. La idea és aquesta. Vaja, tampoc puc parlar pel projecte, perquè això
0: no.
2: És una altra entitat, però jo crec que sí, que la seva intenció és recollir cançons arreu del territori i fer-ho créixer.
1: Sí, sí. I aquests de Cantut cada any fan una trobada a Caçà. I allà ho tenen preparat per les novetats que han adquirit aquell any, per gent que han trobat que sap cantar cançons que no els havien sentit mai. Fan unes troballes que dona gust anar-hi, perquè penses d'on t'han sortit aquests. De Mallorca i tot un dia hi havia gent de Mallorca, perquè també havíem fet una...
2: La cultura és molt similar,
1: sí,
2: clar, evidentment,
1: sí.
2: La llengua, tot, sí, sí.
1: I es treballen molt amb això. Són gent que ho fan... perquè no és pas la seva feina, eh? Tots tenen feina.
0: És una cosa voluntària.
1: Sí, és vocacional i que els agrada molt i ho fan molt bé.
0: Aquest projecte de Cantut, quants anys heu dit que s'està desenvolupant?
2: Em sembla que diuen des del 2006, diria, eh? O sigui que ja fa una colla d'anys que estan fent aquest projecte de recuperar totes aquestes cançons. I,
0: clar,
2: i
0: bueno, dir, nosaltres... 20 anys de feina, no? D'anar
2: sí,
0: recollint.
2: Sí, sí.
0: I anar... ampliant el ventall de material que ara està, diguem, a les comarques gironines, però que això es pot estendre a Barcelona, es pot estendre cap a altres zones, no?
2: Demanar col·laboració, exactament.
1: Aquest any ens va tocar Arbúcies i de fet ja hem introduït forces coses, eh?
2: I tant que sí.
0: Molt bé, n'escoltem una altra.
3: Campanar d'Arbúcies, quan toca hores... No mira prim, van per tocar les 12 i es descarrila fins 35. I és que les rates han rosegat les cordes del rellotge que són d'espar. I llavors repetien, és que les rates han rosegat les cordes del rellotge que són d'espar.
2: Això realment deu ser cert, perquè el rellotge, el mecanisme el tenim al museu i les cordes realment són d'espart.
0: Són d'espart,
2: els
0: contrapesos porten aquestes cordes.
2: En alguna època podria haver sigut veritat i tot.
1: Aquesta cantarella devia ser pels pastorets, perquè cada any feien aquells pastorets d'en Foc i Torres, hi havia una estona que tots els pastors es troben i fan corrandes d'aquestes. I són crítiques, a vegades, que són coses que han passat durant l'any, Arbúcies, o, com aquest cas, fan sortir el campanar que ha fallat.
0: I com es troba aquest material? Perquè suposo que en un primer moment es va fer una campanya, es va anar contactant amb gent i es va anar buscant aquest material, però és que en va sortint de nou.
1: El van afegint.
0: Com es va? Almenys aquí Arbúcies...
1: Cantut. Et poses en una tauleta, poses Cantut, o un ordinador, poses Cantut, tal com ho escriu.
0: No, això sí.
1: Perquè nosaltres diem Cantut.
0: Sí,
1: però
0: sí.
1: Diuen Cantut.
0: Cantut, sí, quan són de la banda de Girona.
1: Sí, doncs poses això de Cantut i et sortirà tot un reguitzell de coses que no s'acaba mai, eh? No te l'acabes pas. I allà hi han afegit ja els d'Arbúcies i van afegint gent de pobles diferents.
0: Sí, però és clar, el procés aquest de, sí, in situ d'aconseguir, sí, aquest material, com
2: per
0: es fa?
2: Per exemple, perquè als anys 90, quan es va fer el primer projecte de recuperació de cançons i cantarelles de joc i de jocs tradicionals, el que es va fer, doncs, va ser amb un treball de recerca planificat. Es van buscar persones que poguessin fer entrevistes, sobretot a avis o a gent gran, entre els quals hi havia la Nuri, però hi havia altra gent d'Arbúcies, i a partir d'aquesta memòria, podríem dir, fossilitzada en la gent gran, que són gent molt sàvia, que tenen molt de coneixement i que tenen molta sabidoria, doncs a partir d'aquestes entrevistes es va poder anar recopilant tota aquesta informació. Però clar, tot parteix d'un projecte de recerca, eh? Llavors aquest projecte de recerca es va anar treballant, es va anar elaborant, es va fer un DVD on te recollia tot això que la gent, doncs, durant una època el podia sentir als ordinadors de casa. Ara ens trobem, doncs, que aquests DVDs, com que la tecnologia ha anat canviant molt ràpidament, és difícil de poder-los obrir, però sí que estem, per això hem col·laborat amb aquest projecte, perquè es puguin abocar, doncs, a la nova web de Cantut i d'aquesta manera ser accessibles. I en el cas d'Arbúcies, doncs, la gent de Cantut ens va demanar la col·laboració del museu a partir d'aquest estudi del joc tradicional i també a la Nuri a partir de les entrevistes que havia fet. Llavors la Nuri va posar en contacte la gent que hem parlat fa un moment perquè poguessin venir-los a gravar i a poder fer, doncs, aquest recull.
0: Mm-hmm. Molt bé, tota una feina, no? Una,
2: sí,
0: feinada,
2: sí, sí,
0: d'anar elaborant tot aquest material.
2: I no s'ha acabat, perquè clar, la gràcia és aquesta, que encara és una recerca que es pot anar ampliant. Es pot,
0: sí,
2: anar,
0: sí,
2: ampliant.
0: Sí, sí, sí.
7: Jo no crec que es acabi mai.
0: No? Bueno, és una feina d'anar
7: sí,
0: trobant.
7: Sí, de formiga, anar fent
0: formiga.
7: De formigueta.
0: Però és que també la gent que coneix aquestes cançons té data de caducitat, vull dir, suposo,
7: sí,
0: que les
7: aquí
0: noves...
7: Aquí està el perill.
0: Aquí està el
7: tema, perill,
0: no?
7: Que hi hagi un moment de una generació que ja no transmeti la cançó i...
2: Ara és el moment.
0: Ara és el moment, clar, clar.
2: Sí, sí, sí.
0: D'anar recopilant, sí, i d'anar, sí, sí, anar preservant aquestes cançons.
2: Per això, deixeu-me dir que dintre de l'exposició, també el dia 16 de juny a la tarda, a les 5 de la tarda, hem organitzat una activitat al museu juntament amb l'associació Cria Arbós per fer una cantada de cançons infantils a la plaça de la Vila. Llavors és una cosa oberta, tothom que vulgui pot venir i cantar i una mica recuperar presencialment aquest patrimoni tan, tan bonic i tan fantàstic, no?, que tenim a tota la, a casa nostra i en general tota la cultura, no?, catalana. Però i que això... estaria molt bé que no es perdés.
0: Molt bé, doncs res, agrair a la Núria Tort i a la Gemma Font la seva participació avui al programa, presentant aquesta exposició que podrem veure, aquest Cantàvem, Cantem i Cantarem, fins al dia 28 de juny.
2: Perfecte.
0: Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
7: Gràcies.
8: Un notari, digue-li que vingui aquí el moment que jo desitjo fer testament.
9: Ben trobats. Esteu a la sintonia de Ràdio Arbúcies i això és Amics i Residents.

0: Les recomanades de la Marta Rubió.
1: Bon dia i bon dissabte. Dilluns vam deixar enrere ja les enramades i en aquest poble, com ja sabeu, ens agrada fer moltes coses i programem moltes activitats i estem al mes de juny. Per tant, porto una secció molt carregada una altra vegada amb tot d'activitats al llarg d'aquesta setmana. Així que si no us en voleu perdre cap, agafeu paper i boli i aneu apuntant perquè serà intens. Avui dissabte 13 de juny és un dia potent perquè tenim tres activitats diferents. La primera d'elles és la donació de sang a la sala polivalent del camp de futbol. Estigueu al cas perquè aquesta donació serà a les 9 del matí, és a dir, ha començat ja a les 9 i acabarà a les 2, d'acord? No hi haurà servei de donació a la tarda. I a més aquesta vegada, doncs, per incentivar que hi hagi més gent que vagi a donar sang, doncs, es donarà un entrepà de botifarra a tots els donants. Per altra banda, avui a les 12 del migdia a Can Cassó hi haurà la segona edició del Festival d'Arbúcies Musical. Aquest festival que organitza el col·lectiu musical d'Arbúcies, que comptarà amb diferents actuacions de grups locals i de la comarca. L'entrada és gratuïta, hi haurà servei de bar i food trucks i el pagament haurà de ser en efectiu. D'acord? Us animem a anar-hi que segur que us ho passareu molt bé. I finalment, avui dissabte, si cap de les dues propostes que us hem fet us convenç, tenim una tercera, que és el Festival de Funky, que tindrà lloc avui a les 6 de la tarda al Pavelí Esportiu de Campons. Enguany el festival porta per títol Coses de Poble i les coreografies dels diferents grups representaran alguns oficis, les xafarderies i fins i tot les bruixes del Montseny, que baixaran a la vall a la recerca d'un home i uns aliens que aterraran el poble perquè els han dit que el clima a Catalunya és molt bo i que les enramades arbúcies s'han de viure. Doncs bé, això és tot per avui dissabte. Ens n'anem a demà diumenge 14 de juny i és que a les 11 del matí al Museu Etnològic del Montseny hi haurà el taller La teva ratafia, un taller amb l'Anna Colomer i és un taller per descobrir l'art de fer aquesta beguda tradicional catalana i tots aquells que tingueu curiositat per aprendre les tècniques d'elaboració de la ratafia, així com conèixer les herbes i flors utilitzades en aquesta recepta, no us podeu perdre aquesta oportunitat. Us recordem per això que per participar al taller cal inscriure i que les places són limitades. Les inscripcions s'han de fer a la Gavella. I bé, ens n'anem a dilluns. Dilluns a la tarda també tenim activitats i és que hi ha el concert de final de curs de l'Escola de Música. Serà 6:15 de la tarda al Teatre de Cal Xic i us animem a gaudir del concert dels alumnes de l'Escola de Música, una tarda plena de ritme, talent i il·lusió per a tota la família. Els nostres joves músics ompliran l'escenari de màgia i alegria. I bé, això no és tot. Seguim, perquè és que la setmana que ve les tardes són mogudetes. Si el dilluns 15 tenim el concert final de l'Escola de Música, el dimarts 16 a les 5 de la tarda a la plaça de la Vila hi haurà una cantada a la infància, que és una activitat de cançons de Bressol i per a la canalla i es tracta d'una activitat que s'engloba dins de l'exposició Cantàvem, Cantem i Cantarem, que podeu veure al Museu Etnològic del Montseny aquests dies. I des del museu i l'associació Criarbós ens han organitzat aquesta trobada de famílies, mainades, gent gran i joves per cantar plegats cançons infantils pels nostres nens i nenes. Es tracta d'una activitat oberta a tots els públics. I finalment ens n'anem ja a divendres 19 de juny, que també tenim tres activitats diferents. Tenim a les 7 de la tarda a la Llar de Jubilats una nova edició d'Arbúcies al Món. A aquesta ocasió hi haurà la xerrada La meva lluita amb la fibromiàlgia, una experiència personal de la primera persona al món que ha superat aquesta malaltia, a càrrec d'Alfred Blasi, informàtic i acadèmic de mèrit per l'Acadèmia Portuguesa de Fibromiàlgia. A les 8 del vespre, al SEM Can Delfí, hi haurà una nova edició de l'Sport Night Festival. En aquesta ocasió hi seran activitats aquàtiques, esportives i disco per a joves de primer fins a quart d'ESO. I finalment, l'última activitat que us portem d'aquesta setmana és la 7a Marató de Futbol 7, que es farà això a partir més o menys de les 7 de la tarda al camp de futbol i es tracta d'un torneig que s'allargarà fins a dissabte. Es repartiran un premi de 1.000 euros per al primer classificat del torneig, 250 per al segon i a més doncs hi trobareu música, concursos i DJs. Si voleu més informació i de què s'hi farà, seguiu els perfils de l'Instagram de l'Arbúcia CF i de Food77. Doncs vinga, això és tot per aquesta setmana i ens trobem la setmana que ve amb més activitats, que us asseguro que n'hi haurà. Que vagi bé!
2: Esteu escoltant amics i residents, a la sintonia de Ràdio Arbúcies. Fem una pausa i tornem després del butlletí informatiu.

El director teatral Lluís Pasqual no es penedeix del que va passar en l'homenatge a Montserrat Caballé i assegura que tornaria a reproduir una suposada entrevista amb la soprano, aprofitant la imitació que en va fer l'actriu Judit Martín. En declaracions al suplement de Catalunya Ràdio, Pasqual ha explicat que ell mateix va proposar al Teatre Lliure apartar-se de la programació que en

0: Els Mossos d'Esquadra van engegar ahir al vespre un operatiu policial per evitar el tràfic i tinença d'armes de foc després de dos tirotejos mortals en menys d'una setmana a Barcelona. La policia ha detingut 13 persones amb 93 antecedents. D'armes, no en van trobar cap. El comerç local defensa el seu paper a la seguretat dels carrers. La petita i mitjana empresa reivindica que les botigues i serveis de proximitat que generen vida i activitat al carrer comporten una vigilància informal i per això demanen que se'ls consideri també com una infraestructura essencial de país. La Generalitat està estudiant el pagament d'un complement d'entre 90 i 200 euros als funcionaris que deixin de fer teletreball i facin una jornada laboral de 35 hores. Actualment tenen dret a treballar a distància durant dos dies. Els representants sindicals són reticents a aquesta mesura. Poques gràcies va fer embogir el Cabró Rock a l'últim concert ahir abans d'acomiadar-se definitivament a la tardor a l'Estadi Olímpic a Barcelona. Ahir al Cabró Rock també hi van sonar els Amics de les Arts, The Tyets i Búhos. I també, per sorpresa, King Africa. Avui es tanca l'edició més multitudinària del festival.
1: Esports.
2: La penya va per sota en les semifinals de l'ACB de bàsquet contra el València per 2-0 després de perdre ahir 90-76 en el segon partit. El Joventut necessita guanyar demà a l'Olímpic de Badalona per mantenir viva la semifinal. El Barça busca avui la classificació per a la final de la CB per la via directa amb el 2-0 a favor després de guanyar els dos primers partits al Palau Blaugrana. Avui juga a la pista del Tenerife a partir de les 8 del vespre. Debuta amb victòria aquesta matinada dels Estats Units, anfitriona del Mundial de Futbol contra el Paraguai per 4-1. Una altra de les anfitriones, el Canadà, es va estrenar ahir amb un empat a 1 contra Bòsnia.
0: Cap de setmana amb ambient d'estiu, amb màximes que durant aquests dos dies tocaran o fins i tot podran superar els 36 graus. Demà rondaran els 38 en alguns punts. Dies de...
3: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
1: La banda sonora del teu dia.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 30%.
1: Tot seguit us presentem el concurs El misteri de les tres bandes sonores.
5: I ara anem per escoltar les que seran les tres bandes sonores misterioses que amaguen una pel·lícula que cal que vosaltres esbrineu. Per tant, comencem per la primera.

0: bé, això és el que podem posar d'aquesta banda sonora, molt, molt melòdica, eh? una banda sonora així molt ampulosa, però que jo crec que identifica molt l'estil d'aquesta cinta.
1: Sí.
0: Doncs bé, la deixarem aquí. No sé si podem donar més detalls del que és la pel·lícula. Ho deixem així?
1: No, deixem-ho així.
0: Deixem aquesta i ara anirem per la següent, que és una cosa ja una mica més de pes.
1: Aquesta és fàcil, penso.
0: Potser no caldria posar-ne massa.
1: Una mica més. Sí, perquè has d'arribar a la torna, que sí. Després hi ha... Això.
0: Primer unes flautetes.

0: Ho deixem aquí?
1: Aquí, perfecte.
0: Doncs deixem aquí aquesta música i anem per la darrera.

0: Doncs aquesta és la darrera d'aquestes tres bandes sonores d'aquesta setena edició del misteri d'això, de les tres bandes sonores. Però bé, doncs esperem que els nostres concursants tinguin ganes encara de confiar en el concurs i de participar.
1: Són una mica més fàcils que l'altra, i aquesta última és més fàcil del que sembla. Tot i que és molt difícil, és més fàcil del que sembla, per una raó bastant òbvia.
0: Que no direm.
1: Si no, perdria la gràcia.
0: Molt bé, David, doncs ho deixem aquí. Gràcies.
1: A vosaltres.
2: Podeu participar a través d'Instagram al compte de l'Amics i Residents Arbúcies o al WhatsApp de Ràdio Arbúcies al 603 487 129 amb una nota de text o de veu breu. Us esperem!

No us equivoqueu pas, no. Esteu a la sintonia de Ràdio Arbúcies i esteu escoltant el programa Amics i Residents. 18a temporada.

0: aquesta setmana tenim les biografies amb Joan Illa. Comencem les biografies amb en Joan Illa, que avui dedicarà aquest espai. Parlarem del bandolerisme relacionat amb Arbúcies.
1: Dels més importants.
0: Un dels més importants i dels més coneguts.
1: Sí, Joan de Serrallonga.
0: En Joan de Serrallonga, Joan Sala i Ferrer.
1: Exacte, sí, uh-huh. Sí.
0: Doncs vinga, anem a parlar d'aquest fenomen que es va produir doncs, en els segles, sembla que era el 17, 18, no? Més o menys.
1: 16 i 17.
0: 16 i 17. Uh-huh. I que va doncs, ser molt comú en aquests territoris d'aquí, a les Valls d'Arbúcies, Viladrau, tot aquest sector. I... doncs vam tenir una bona mostra.
1: Molt bé.
0: Uh-huh. Doncs vinga, Joan.
1: Comencem, doncs. Faig una petita introducció del bandolerisme, que fou un fenomen general en el món mediterrani en el segle XVI i XVII i tingué unes proporcions molt superiors a Catalunya, de manera especial des del regnat de Carles V fins a la Guerra dels Segadors. Els robatoris, imposicions de multes i crims foren preocupació constant dels virreis, que sovint no podien acabar-ho, sinó concedint indult als bandolers a condició d'enrolar-se a l'exèrcit reial i a lluitar a Nàpols i a Flandes. A més, els bandolers eren ajudats quasi sempre pel poble, que pressentia en ells l'expressió del malestar al camp i la protesta contra l'escassesa i la mala administració de les autoritats. Efectivament, encara que les quadrilles no fossin grups socialment coherents, sorgien en anys d'escassedat i augmentaven llurs activitats en els de collites dolentes. Entre els bandolers hi havia nobles arruïnats de la muntanya, emigrants francesos inadaptats, ciutadans sense feina i, sobretot, camperols humils mancats de recursos. A Catalunya sobresortiren els caps de quadrilles Bartomeu Camps, Joan Pons, Montserrat Poc, Perot Roca Guinarda, els germans Tallaferro i els Margarit, Graviel i Torrent de Gaula, àlies Tocafort, i finalment Joan de Serrallonga.
0: Aquí, perdona que talli un moment, Joan. Has parlat d'una Montserrat. També hi havia bandoleres.
1: No, d'una Montserrat no. He parlat de Montserrat.
0: Ah, de Montserrat.
1: Perquè el Montserrat és un nom masculí. Llavors els homes es deien Montserrat les dones Montserrades.
0: Sí. Vaja.
1: Però
0: bueno, no sé si hi ha documentació de que hi hagués alguna dona que s'enrolés amb alguna quadrilla.
1: No ho sé, no hi ha res. És possible que també entre ells hi hagués alguna dona pel mig, segur.
0: Que els hi donés suport.
1: Bueno, uh-huh. Ens centrarem en qui ens és més proper en l'àmbit del Montseny i les Guilleries. Joan Sala i Ferrer, àlies Serrallonga, molt vinculat a la nostra població, ja que la seva mare era filla de Can Ferrer de Sant Pere d'Esplà i uns quants components de la seva quadrilla eren arbociencs. En la documentació de Can Ferrer es conserva el rebut de pagament del dot de Joana Ferrer. 29 de juny de 1572, Joan Sala, pagès de Viladrau, rep de Salvi Ferrer, pagès de Sant Pere d'Esplà, 120 lliures de dot de Joana, de la seva filla, i també filla de Marsala, i muller d'en Joan Sala, que era el net d'aquest altre Joan Sala, perquè el pare del que es casava ja era mort, i en canvi havia quedat encara l'avi. L'avi encara era l'amo.
0: Encara era l'amo, o sigui, el fill que era el bandoler, diguem-ne, no?
1: I aquest document està signat per Francesc Cortils, notari públic d'Hostalric.
0: Sembla mentida que es conservin aquests documents, no? Hi ha famílies que potser això no ho conservarien, però...
1: Bueno, no és que en tinguin gaires a Can Ferrer de documents aquests antics, però aquest el tenen.
0: Casualment el tenien.
1: Sí. Bueno, és el rebut de la... I si em deien a poca, uh-huh. Del rebut de que havien pagat aquesta una quantitat, doncs amb la 120 lliures.
0: 100.000 lliures de l'època.
1: Oh, i eren cèntims.
0: Sí, segur.
1: Abans del casament es feien els capítols matrimonials, on s'especificava amb detall la quantitat de la dot que portava la futura esposa. acompanyat d'una caixa amb vestits i joies, i en alguns casos amb l'escreix, que era la donació complementària del dot que hi afegia el futur espòs. Llavors aquests cèntims, clar, constaven que eren d'ella, tenia dret a fer testament
0: i en base a aquella dot que li havien donat
1: i a deixar doncs en els seus fills o amb qui volgués.
0: O sigui, no era uns diners que es donguessin al marit perquè...
1: Bueno, sí, però constava que ella tenia,
0: que tenia aquest dret. Que tenia aquest patrimoni, no?
1: Sí,
0: aquest
1: sí,
0: dret.
1: Sí, clar, formava part.
0: I
1: també es formulava, si el que es casava era el primogènit, llavors es formulava l'heretament. Diguéssim, els pares feien heretament quan casaven l'hereu, feien l'heretament, però ells es reservaven un ús de fruit fent mentre visquessin. Vull dir, això quedava ben especificat.
0: Ja diguem-ne que feien el traspàs del patrimoni, però es garantien aquest usufruit, aquesta subsistència mínima fins que es morissin.
1: Doncs anava així, ara es fa diferent.
0: És diferent, hi havia uns usos d'una altra manera.
1: Per això el seu avi, del que es casava, que seria el futur pare d'en Joan de Serrallonga, l'avi, el que està vist, deia Joan, i el que es casava també, i llavors hi ha tres Joan Sales.
0: El joc que estava entre els Sales tots.
1: El pare d'aquest del nuvi, que es va morir, que era mort, aquest es deia Damià. L'amo útil, doncs l'avi era l'amo útil de la possessió emfitèutica que tenia el mas Sala. Hi havia un estatus de les famílies, més o menys, mirava que fos el mateix.
0: Sí.
1: Vull dir, era una categoria i el que es pagava doncs en dots amb els fills. I el de Can Ferrer i el de la Sala de Viladrau era un sifanofà. Eren senyors útils, no propietaris absoluts. Perquè el senyor doncs d'aquí Can Ferrer era el vescomte de Cabrera, però els que hi vivien eren útils, senyors útils.
0: Eren els que tenien delegada aquesta propietat, era com...
1: Ells però estaven subjectes a sobre d'aquests senyors i havien de pagar...
0: I a pagar un dret en el senyor, pel fet de viure en la propietat.
1: Sí, exactament. Aquest, Joan Sala i Ferrer, va néixer el 21 d'abril de 1594 a la parròquia de Viladrau, i fou el cinquè de nou germans.
0: En aquella època ja era normal.
1: I encara perquè 4 anys després va quedar orfe de mare, perquè la Joana Ferrer va morir de part. Va morir de part el 18 de gener de 1598.
0: Sí, perquè clar, anaven mirant de tenir més descendència.
1: Sinó que ara n'haurien hagut més. Però bueno, el seu pare i el seu germà gran, que es deia Antoni, van fer un casament doble.
0: Ah, sí?
1: Amb Margarida i Elisabet, germanes del Mas Riera de Tona.
0: Sí, no van perdre el temps, eh?
1: Aquestes van aportar un dot de 400 lliures.
0: Ah, mira.
1: Entre totes dues. En virtut d'aquest casament, segons el costum català, el pare, Joan Sala, va fer heretament del mas en el seu fill, Antoni, que era l'hereu, el fill gran. Retenint-se, però, l'ús de fruit de 1.000 lliures per fer testament i per el vitalici corresponent per la seva esposa. Resultat d'això, que pare i fill eren a la vegada cunyats. I entre les germanes, una era la sogra i l'altra era la jove. Clar, perquè eren germanes.
0: Sí.
1: I aquest, en Joan Sala, el pare aquest, va tenir 3 fills més amb el segon matrimoni. Són en Pere, en Joan, dit el Tendre, i en Segimon. Aquests 3 últims fills són coneguts per les seves aventures de bandolers, que seran superades amb escreix pel seu germà Joan Sala, Alessio Rallon.
0: Diguem-ne que la família eren... Eren xaus pelante, que
1: bueno,
0: tots,
1: això...
0: molts s'hi van dedicar al però, tema aquest.
1: Bueno, però com aquests n'hi vivien molts, aquesta època. En Joan Sala i Ferrer, a l'edat de 24 anys, es casa el dia 11 de març de 1618 amb Margarida, pobilla del Mas Serrallonga de la parròquia de Carós. Ara actualment és terme municipal de Sant Hilari. Filla de Segimon Tallades, aquest era de Vilanova de Sau, que havia entrat de pobill al Mas Serrallonga per haver-se casat també amb una altra pobilla que es deia Margarida Serrallonga, filla de Salvi Serrallonga. El nom del mas és el que va donar sobrenom al famós bandoler.
0: Sí, és clar.
1: Actualment aquest mas és una casa rònega, propietat de la família Cornet d'Arbúcies.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Sí, aquesta casa encara està, diguem-ne, mig dempeus.
1: Bueno, jo hi vaig passar una vegada perquè hi ha la ruta de Joan de Serrallonga,
0: sí?
1: I es passa per davant de la casa i ja està mig enrunada. Però aquí hi ha una bandera catalana, però res, una casa ja abandonada de fa anys. I poder ara ja és més enrunada.
0: Però vaja, que la casa existeix i és realment un fet històric,
1: sí, i tant
0: autèntic,
1: sí.
0: No els podem parlar de les llegendes, però és que realment això va passar.
1: Sí, ell va viure allà uns anys i va tenir fills amb la pobilla de Serrallonga i... Per allà el 1682 en Serrallonga participa amb els seus germans, aquests petits, en Joan el Tendre, en Pere i en Segimon, en atracaments de manera sistemàtica, i unint-se amb altres bandolers es convertí en el capitós principal del bandolerisme a Catalunya. Entre les malifetes d'ell i la seva quadrilla destacarem els fets que fan referència al local on participen arbociencs en la seva quadrilla, i ja comencen doncs en el robatori de la casa d'Antoni Sauguer de Jafre, realitzat el 14 de febrer de 1623. Entre aquells hi participen, junt amb en Serrallonga, hi ha en Miquel Campeny d'Arbúcies i en Josep Rovira, sastre de la vila de Sant Hilari.
0: Van anar a robar una casa, diguem-ne, sí, pairal més gran que la seva.
1: Sí.
0: Una casa forta.
1: Un altre fet que trobem en el llibre d'Òbits de la parròquia d'Arbúcies, que és en el llibre entre 1595 i 1755, consta que el darrer d'agost de 1623, en el cementiri de l'església parroquial d'Arbúcies, aleshores aquest es trobava on és ara la plaça de la vila, allà
0: sí,
1: en el cementiri.
0: Sí, sí.
1: Doncs posa que s'és enterrat el cadàver de Josep Rovira, que morí dins del barri de la casa del Pujol, pagès, amb un o dos trets de pedrenyal, volent-lo capturar. Sense sacraments s'enterra, i abans se li digué una missa baixa, i no s'hi mostrà ningú més que el mestre Onofre, sot batlle i oncle seu, el qual volgué que se li donés una missa, i digué que no el podia enterrar encara, i després s'enterraria com està dit. L'oficial donà llicència per ser tingut i respectat per home de mala vida o bandoler. Aquesta mort o venjança la va fer en Segimon Brull d'Arbúcies, a instància d'en Fogueres del Molí d'Arbúcies, i ho feu amb el pretext que en Rovira havia mort un parent d'en Fogueres. A partir d'aquell dia, en Fogueres del Molí fou un gran avalador d'en Brull i li té sempre la pastera oberta. Aquesta confessió la va fer en Segimon Sala i ho explica en detall durant el seu judici l'any següent, i diu així. És una mica confós, bueno, el que escriu el notari, perquè és clar, ell els explica una pressió que té perquè estan tortures.
0: Ah. Sí, no va ser una confessió lliure, bueno, sinó no, que va bueno, ser sí, sota pressió.
1: I el notari ho escriu i diu, bueno, ara jo llegeixo el que ha escrit el notari. Diu, a més dic, senyor, per descàrrec de ma consciència, que la mort d'en Segimon Brull fou feu del sobredit Josep Rovira amb ma companyia en la casa de dit Pujol d'Arbúcies, que de dalt parlo, fou d'aquesta manera, que el dit Segimon Brull me digué alguns dies abans que havien de matar el dit Josep Rovira, fuster, per ordre d'en Fogueres del Molí, que l'ho havia pregat molt que fes dita mort, dient-me que dit Fogueres li havia dit que el feia matar per respecte de dit Josep Rovira havia mort algun parent d'en Fogueres, i a mi em digué dit Brull que me faria omplir els bolsics de diners per dit Fogueres, sols el matéssim i el matàrem d'aquesta manera, que anant nosaltres dos en busca de dit Rovira, quan fórem en el camí ral, en el lloc que en diuen el Pi Mort, sentírem dos trets de pedrenyal, i pel que els parents de dit Fogueres havien advertit el dit Segimon Brull, segons ell me digué, que era per fer la mort de dit Josep Rovira. Havíem emprat també a Segimon Ferrer d'Arbúcies, per Ferrer son germà, i Antoni Terrés, germà de dit Segimon Torres. Torres, no Torres. I que estàvem allí aguaitant-lo. Pensàrem aquí mateix que el havíem vist i veient, tirant, i en això dit Brull i jo vàrem venir després de vers nosaltres en Josep Rovira. I tot corrent, qual en veure'ns, que li érem davant, se n'entrà en la casa de dit Pujol d'Arbúcies, perquè érem cerca dita casa, i perquè els de la casa li tancaren al cap de l'escala, restant ell, dit Rovira, a baix, i posant-se en un estable, dit Segimon Brull, pujar dalt, que li obriren el dit cap d'escala, i per algun forat del sostre de dalt, viu, l'enfocà i li tirà un tret de pedanyal, el qual morí ell mateix. És una mica
0: enredat,
1: està escrit així perquè ell estava en pressió de les tortures que l'estaven fent.
0: Sí, llavors.
1: Més endavant explicarem com ho feien aquesta gent que torturaven. L'1 de març de 1624 tingué lloc un atac a la casa de Serrallonga, dirigit pel comissari reial Pere Sabater de Taradell, per perseguir el bandoler. Aquell atacà el mas Serrallonga amb una companyia d'11 fadrins. La lluita fou molt desfavorable i sensible per la banda d'en Serrallonga, que ara allí morí en Joan Sala, dit el Tendre.
0: Aquest un dels germans. O sigui, arran de fer aquesta feina, de, diguem-ne això, era un sicari, o sigui, van anar a matar amb algú. Arran de que va entrar la justícia a justiciar tot aquest merder,
1: sí,
0: que llavors hi va haver aquesta batuda contra el Serrallonga.
1: Sí, bueno, i van fer presoner amb en Segimon Ferrer de Sant Pere d'Esplà, cosí germà d'en Serrallonga. També el cap vespre mateix d'aquest dia fou pres i desarmat en Segimon Sala, un altre germanastre d'en Serrallonga, en el monestir del Coll. I l'endemà varen prendre encara un altre bandoler que arribava al Coll, que es deia Rafael Morell, que era de Vilanna. Els varen portar tots tres a les presons de la vegueria de Vic, on ara hi ha el temple romà i les restes del castell dels Montcada. Allà foren jutjats i sentenciats a mort davant de Lluís d'Escatllar, portaveu del governador de Catalunya, i foren presents actuants el doctor Francesc Graell i l'agutzil del governador Francesc Llorch. Abans de dur a terme la sentència, confessaren els crims que havien comès i els noms dels que havien participat amb ells les malifetes. A la presó hi havia aparellada una cambra dels turments. En el cas present no es detallen els turments, si bé es diu que els varen posar lligats al banc, i en turmentar-los estaven presents els esmentats Lluís d'Escatllar, el jurista Francesc Graell, l'agutzil Francesc Llorch, en Joan Manal, procurador fiscal, i en Joan Casal, cirurgià, i en Joan Marfà, el notari que apuntava les declaracions dels torturats.
0: Sí, aquí hi havia pràcticament totes les forces vives de... Uns per prendre nota, els altres potser per controlar fins on es podia arribar torturant, no? Perquè, esclar, si es passaven, ja els mataven i no feia
1: falta. Això està documentat allà en el... sobre el claustre de la catedral, hi ha els arxius.
0: Sí.
1: Hi ha l'arxiu, el capitular, l'episcopal, el de la cúria fumada, que és el que hi ha en aquests casos.
0: La cúria fumada és on hi ha les coses truculentes.
1: Llavors encara hi ha el de la vegueria de Vic.
0: Déu-n'hi-do.
1: Entre les confessions d'en Segimon Ferrer explica que en el mes de febrer, diu, d'ara més prop passat, un dia, que no puc dir quin dia era, estant jo agreujat amb alguns del lloc d'Arbúcies perquè deien mal dels nyeros, a l'entrada de nit d'aquest dia, sent a toc d'oració, jo m'entri tot sol dins el lloc d'Arbúcies amb el pensament de matar el primer que trobaria.
0: Vaja.
1: I així me'n vaig anar per les voltes avall, des del cantó de la casa d'en Fogueroles. En Fogueroles era la casa d'aquí, aquí a Can Rafel.
0: Sí.
1: Aquesta. Diu, i diu, i de dit lloc vaig venir de vers, diu, vaig venir de vers a mi en Ramon Pendut, del dit lloc, el qual, sense dir-li ni paraula, vaig tirar-li un tret de pedrenyal que el va ferir un poquet d'esquillent, es diu.
0: O sigui, ja se les veia venir, ja el va veure en males maneres, ja li va disparar.
1: Sí. Ja, ell ja tenia la intenció de matar el primer que trobés.
0: Sí, sí.
1: I en dit, segons après, digueren que vaig nefrar a Miquel Rovira Sastre. I per el que tinc entès, en Hostalric, està pres Miquel Pla del lloc d'Arbúcies, perquè es va pensar que aquest era el que havia tirat. I ara ell, per descarregar la seva consciència, diu que va ser...
0: No, que va ser ell, que no va ser l'altre.
1: Que amb aquest que li donguin llibertat, amb el dit Pla, que l'alliberin de la presó.
0: De la presó, perquè ell era...
1: Ell no en sap res, no havia fet res. Mira, un malentès que hi va haver. I ell encara va ser honrat de declarir-ho.
0: Sí, sí, sí.
1: En l'interrogatori, tant en Segimon Ferrer com en Segimon Sala admeten, en les seves confessions, el robament del mas Boada de Salitxa, que tingué lloc el 9 de novembre de 1623, els 8 bandolers que foren i es reuniren en el hostal del Malcunyat. I arribats a prop d'un lloc de l'hostal del Malcunyat, que se'n diu la Fembra Morta, que és a prop de la Pedra Llarga. En la sentència d'en Ferrer, diu, Segimon Ferrer d'Arbúcies, el molt il·lustre senyor governador, vist vostre procés i els mèrits de vostra enquesta, el Consell de Son Magnífic Assessor vos ha condemnat a mort
0: i que si
1: heu penjat pel coll en la forca, de tal manera que naturalment moriu i l'ànima que us separi del cos, i que sigueu assotat pels llocs acostumats de la present ciutat, i que us siguin llevades les orelles i siguin marcat per les espatlles.
0: O sigui, no n'hi havia prou amb matar-lo, sinó que encara el trossejaven.
1: Sí, encara, hi havia aquests càstigs, diu, i encara li ha de pagar 500 ducats bons per haver portat pedrenyals, segons la forma de la Real Pragmàtica de Pedrenyals, que abans de la real execució de dita sentència s'hi ha posat en els turments i turmentat perquè tingueu la veritat dels socis que haveu tingut en els robatoris, que feren en la casa d'aquest d'en Salvi Boada de Salitxa, en el terme de Sant Dalmai. I els 9 del mes de novembre de l'any passat, de 1623, i del robo que feren el mes de desembre del mateix any en el camí ral de Girona a Sant Feliu de Guíxols. I en el robo que vosaltres feren a la fi del mes de desembre i a principis de gener, però passat en el camí de Girona a la vila de Banyoles, en el lloc dit La Beguda.
0: O sigui, eren uns pintes, eh?
1: Aquí els surt amb aquests, i encara només hem... Avui només he tret el que surt de carrer, que intervenen els d'Arbúcies.
0: Sí, sí.
1: Em van fent moltes més.
0: Sí, sí, però esclar, aquests són els, diem-ne, els parents d'en Serrallonga, no? Que eren de la seva quadrilla.
1: Sí, dels germans.
0: Dels germans.
1: Bueno, un ha mort i els altres dos...
0: Condemnats.
1: I aquest, Segimon, d'aquest, el d'Arbúcies.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: El 15 de març de 1624, Segimon Ferrer era penjat a la forca, igualment que amb els altres dos.
0: Déu-n'hi-do. Al final els van agafar i els van ajusticiar segons els usos i els costums de l'època.
1: Sí, sí, anava així.
0: Anava així.
1: Carme Serrallonga va ser més gros.
0: Ja, home, és que ja en Serrallonga...
1: Ara parlem d'en Francesc Regàs, ciutadà honrat de Girona, de la parròquia de Santa Maria de Llior, sufragània d'Arbúcies. Feia poc que havia comprat carta de gràcia en el seu cunyat Domènec Negrell i Orri, cunyat seu, el bastó de Batlle, el dret de la batllia d'Arbúcies.
0: Ah, sí, llavors no hi havia eleccions, es comprava.
1: No, això ell ho va comprar.
0: Sí, sí.
1: I amb el seu cunyat.
0: Vaja.
1: I aquest tenia tota la batllia de Norri, però li va comprar la part, doncs, d'Arbúcies. I, per tant, era el batlle natural de la batllia.
0: Sí, esclar.
1: Llavors aquest nombrava algun que li fes la feina.
0: Sí, un administrador, així.
1: Sí. Sí, sí. I a la vegada, junt amb en Roquer, eren els grans propietaris d'Arbúcies. Aquest rebé, en Serrallonga, va rebre amenaces per part d'en... Aquest en Regàs va rebre amenaces per part d'en Serrallonga.
0: Sí, li va dir, al tanto el que fas.
1: No, no, li va demanar, ja ho expliquem. La concessió feta l'any 1625 a favor d'en Regàs, de la casa Regàs de Lliós, de disposar d'un oratori per celebrar en família les pròpies devocions, hom l'obtingué del nunci de Madrid, al·legant que el camí d'Arbúcies a Lliós era perillós per l'amo de la casa perquè hi havia lladres i fascinerosos que podien assaltar-lo quan anava a missa.
0: Vaja.
1: Del fet, el perill que corria en Regàs va fer que pel desembre de 1628 contractés en Rafael Vall d'Oriola, un pagès de Ceba, per tenir compte a la porta de casa seva i d'acompanyar-lo per temor del bandoler Serrallonga i d'altres lladres amb la paga d'un ducat al mes.
0: O sigui, el va contractar com a guardaespatlles.
1: Ah, exacte, sí senyor. Sí.
0: Un pagès que devia ser destre amb les armes.
1: Suposo. El 27 de juny de 1629 la cosa semblava més tranquil·la i aquest en Vall d'Oriola se'n van tornar a anar a casa seva. Però el 18 d'octubre del mateix any és tornat a la casa d'en Regàs per l'amenaça de mort si en Regàs no paga 1.000 escuts.
0: O sigui, en Serrallonga sí. L'extorsionava.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Si no em pagues, seràs pell.
1: Però sembla que no va pas passar res.
0: No va passar res, bueno, però ho va intentar.
1: Van ser uns anys durs pels bandolers. La repressió dels homes del virrei i el sometent va ser molt forta, tot i que els lladregots continuaren fent de les seves i es feren escàpols, en el cas d'en Serrallonga. I és que el bandoler va ser un veritable mal de cap. Per poder tancar el cercle, al seu voltant, Joan Ximenis, assessor del governador de Catalunya, va rebre 896 lliures i 8 sous per les tasques d'esbrinar pels pobles on Serrallonga es veia més protegit i indagar qui eren els seus encobridors.
0: Sí, perquè, esclar, en Serrallonga tenia suport de la població per fer això,
1: sí,
0: però fer això d'aquesta manera tan descarada és que devia tenir suport local.
1: Sí, que en tenia. En Serrallonga va ser detingut el 31 d'octubre, la vigília de Tots Sants de 1633, prop del Mas Agustí de Santa Coloma de Farners. Aquest mas hi passem la carretera hi passa ben bé a sobre.
0: Quina carretera? La Sant Hilari?
1: No, l'altra, la que va de Girona Vic.
0: L'eix transversal.
1: Allà, quan som abans d'arribar a Santa Coloma, ens queda sota la dreta, anant a Santa Coloma, aquest mas.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Allà el van detenir i el van conduir a Barcelona per ser jutjat.
0: Sí, ja no se'l van quedar ni aquí, ja van portar directament a la capital.
1: En el dietari de l'antic Consell barceloní diu: dilluns 8 de gener de 1634, en aquest dia fou sentenciat Joan Sala, àlies Serrallonga, natural de la parròquia de Viladrau, bisbat de Vic, bandoler molt fascinerós, cap de quadrilla que feia molts anys que regnava. La sentència fou 100 assots. Aixurellat, a les orelles.
0: D'això devia un viu?
1: Sí.
0: Abans de matar-lo?
1: Sent assots, tallat les orelles. Ha portat amb carretó, atenallat i fet a 4/4.
0: O sigui, el van trinxar?
1: Escorterat.
0: Escorterat?
1: Escorterat, el posaven lligat a sobre d'un catafal i agafaven quatre cavalls lligat amb les quatre extremitats.
0: Que salvatges.
1: I solien, si no morien la primera, la segona, la tercera embestida ja moria.
0: Ostres, però a més a més rebentats, que esclar, devia ser una mort horrible.
1: Home, això és inhumà.
0: És acarnissament.
1: Sí, sí, sí.
0: Dius, home, mira, escolta, és un delinqüent.
1: Era així, sí.
0: Sí, sí, sí, sí. Era per un escarment, no? Suposo. Sí. Fer una cosa horrible perquè la gent s'ho pensés dos vegades.
1: I el cap el van posar en una de les torres del portal de Sant Antoni de la ciutat de Barcelona.
0: Déu-n'hi-do.
1: I llavors diu el document aquest: ànima és requiem cantim pace amen, que descansi en pau.
0: Sí, que descansi en pau.
1: La sentència observava l'enderrocament de la casa de Serrallonga. Però el mes de març el duc de Cardona donà permís per tornar a reedificar-la ja que no era propietat d'en Serrallonga, sinó de la seva dona i dels seus fills.
0: O sigui, a sobre, com a venjança, van rebentar la casa.
1: Sí, sí, van derrocar la casa i llavors els hi van tornar a deixar a refer.
0: Perquè, és clar.
1: Perquè, clar, van justificar que no era d'ell.
0: Sí, sí,
1: la dona casa... i pertenecia als fills.
0: Sí, sí, sí.
1: I entre els fills hi havia un capellà.
0: No fotis.
1: Sí,
0: sí. Sí, sí.
1: Entre els fautors d'en Serrallonga hi trobem arbúcies en Crous de Llors, en Sagí Montserrat i en Fogueres del Molí. I entre els bandolers que formaven part de l'Escamot, els germans Pere i Sagí Montferrer, de Sant Pere d'Esplà, els germans Antoni i Miquel Campeny, en Sagí Montbrull i en Tomàs de Terres de Cerdans. Aquest en Sagí Montbrull era el fill del mestre d'obres, el que va reconstruir l'església parroquial, i dos germans que també eren mestres.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: I un altre germà era clergue, que havia sigut mestre de Minyons i era clergue d'Arbúcia.
0: Era clergue, però...
1: Clergue, sí. Entre la família hi havia, doncs, el pare, que era el...
0: Sí, sí, sí.
1: Dels quatre fills nois, no sé si hi havia un noi, doncs dos paletes, constructors, un clergue i l'altre bandoler.
0: O sigui, l'últim sempre era el bandoler.
1: Mira.
0: Però està com reconegut, no? O sigui, que era un ofici més.
1: Es va dedicar amb això.
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
1: I aquí acabem la història aquesta.
0: Curiós, la manera de fer d'aquella època.
1: Bueno.
0: Home, suposo que també, si s'havia institucionalitzat, devia ser per el que tu deies al principi. Perquè la vida era dura, era difícil,
1: sí.
0: I també era una manera de protestar contra això, contra l'administració de l'època, que segurament devia ser de tot menys justa i mirant per els territoris, no?
1: Si no, hi ha altres històries, aquest Roca Guinarda, també és molt conegut, perquè aquí doncs, a Osona, aquí a Taradell, allà hi ha unes coves que en diu la cuina d'en Roca Guinarda, és tot curiós, allà hi he anat caminant, i llavors a Oristà, allà hi ha la casa d'aquest, llavors també hi ha un lloc, hi ha així com unes balmes, hi ha unes pedres, allà hi ha ple d'escrits que es conserven,
0: Es conserven els escrits dels bandolers.
1: Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Allà es refugiaven aquests, els bandolers.
0: Sí, esclar, quan els perseguien bé devien tenir algun refugi mig de la muntanya que no el sabia ningú. Molt bé, Joan, doncs avui hem fet una biografia diferent, parlant de...
1: No és un personatge fill d'Arbúcies, però,
0: sí,
1: però
0: sí.
1: Molt relacionat.
0: Home,
1: la família, la mare era d'Arbúcienca.
0: Potser hem parlat més dels membres de la banda d'en Joan Sala i Ferrer, en Serrallonga, que eren d'Arbúcies, més que d'ell mateix, però bueno, ens hem fet una composició de lloc força, força curada de lo que era el bandolerisme en aquella època, no? Molt bé, Joan, doncs em sembla que aquesta ja serà l'última d'aquesta temporada. Bé. Suposo que encara ens queden històries per la propera, no?
1: Bé, esperem que sí. Buscarem alguna cosa.
0: Doncs res,
1: vinguem.
0: Bones vacances.
1: Doncs va, bon dia, tia.

0: I en aquesta part final ja de l'Amics i Residents tornarem a recuperar alguna de les entrevistes de la Diada de Catifes de les Enramades que vam fer en aquell directe, aquest directe de Catifes des de Ràdio Arbúcies 2026. Ara li toca el torn a recuperar l'entrevista amb el grup de teatre extraescolar capitanejat per en Josep Obiols, presentant doncs tota la seva feina i una obra de teatre que van dur a terme el dia 3 de juny en plenes Enramades. Anem a escoltar aquesta entrevista que també ens va semblar força interessant, sobretot per la joventut dels protagonistes. Doncs vinga, anem a saludar a la gent del curs de... el curset d'extraescolar, aviam si ho diré bé, de teatre de la Badruna, d'acord? I això està portat per UBC Teatre, per en Josep Obiols.
1: Bon dia a tothom.
0: Bon dia. I ara tenim aquí a la taula, aviam si els tinc bé, l'Aina García.
2: Bon dia.
0: Bon dia. A la Gina Oliva.
3: Bon dia.
0: Bon dia. Us heu posat per ordre i tot, perfecte. A l'Arnau.
4: Bon dia.
0: Arnau, què més?
4: Morales.
0: Arnau Morales. I la Ina Méndez.
5: Bon dia.
0: Bon dia. Doncs aquest grupet de, en representació, perquè sou més, no?, de l'extraescolar.
5: Sí, sí.
0: Que sí, sou més, eh? Quants sou en total?
1: Ara, 8.
5: 9?
3: No.
5: Sí. 8 o 9.
4: 8 o 9, sí.
1: 8. Som 8. Som 8, sí.
0: Déu-n'hi-do. Doncs vinga, què representa fer una extraescolar de teatre? Què hi feu? Què hi feu allà? Com es porta això?
5: Bueno, és un espai en el que pues, podem ser... pues, representar persones pues, que en veritat no som i pues, també per viure com diferents situacions d'una manera que no seria la teva i no sé, ens agrada.
0: Us agrada posar-vos en el paper del guatre, no?
5: Sí.
4: Sí. Sí.
1: Representa potser també una mica de sacrifici, eh? Sacrifici perquè sí. S'han d'aprendre, a part d'assajar, hem d'aprendre textos i... I bueno, el que és el teatre, no?
0: S'ha de memoritzar,
5: sí.
0: S'ha de memoritzar.
5: Sí.
0: És difícil això, aquesta tasca de memoritzar?
5: No.
0: No?
3: No.
5: No, però perquè si tu entens el personatge és més fàcil saber el que dius.
4: I un cop ja t'ho has llegit ja és més fàcil sí. Interpretar-lo.
5: Sí, a part com que practiquem molt a classe, és a dir, ho anem fent cada dia, ho hem repetit no sé quants cops. I clar, després sí que se t'acaba quedant el teu i els de molts més, perquè...
4: A part dels exercicis que fem per recordar el guió.
0: És l'exercici de ficar-se en el paper d'algú altre, no?
5: Sí, sí. Bàsicament.
0: Per tant, això què, us agrada? A mesura que ho heu anat practicant, us ha anat agradant, sí? Per què?
5: Sí.
0: Per què us ha agradat? Aviam, qui s'anima? Digues...
6: A mi m'agrada perquè, a part de que així ja no tinc vergonya, m'agrada, pues, no sé, m'agrada.
0: És una manera de superar les pors, no?
6: Sí.
0: De perdre la timidesa, no?
6: Sí.
5: Jo I crec més? Que també és com una manera de, pues, com he dit abans, no veure una situació a la vida d'una manera pues, diferent de la que tu potser no plantejaries i et fa com... plantejar-te més coses i tots els significats que poden arribar a tenir les obres i tal, jo crec que és una part positiva per a nosaltres.
1: De fet, a vegades parlant amb pares al principi del curs em diuen, és que el Cesc, el meu fill, és vergonyós i no sé això del teatre, i jo els dic, perfecte, si és vergonyós, perfecte, perquè és una activitat perfecta per perdre la vergonya, a fer exposicions que al final tots no haurem de fer davant de la gent, haurem de fer exposicions quan siguem grans, exposicions davant de la classe quan el mestre ens fa sortir a la pissarra o per expressar-nos, vull dir que és, el teatre és perfecte per la gent que és vergonyosa. Aquesta seria...
0: És una manera de trencar el gel,
1: sí,
0: no? De trobar mecanismes per vèncer aquesta resistència que un mateix s'autoimposa.
4: Sí, sí.
0: Bé, esteu preparant una obra.
5: Sí.
0: Sí? Com es diu l'obra? Com es diu?
3: M'has robat el cor.
5: Aquest cor seria com, entre parèntesis, perquè és com mig romàntica i pues, així com...
3: És una comèdia
5: típica que s'ha de veure l'obra per entendre.
4: És una comèdia
0: romàntica. I aquesta obra d'on surt?
5: Vam començar a fer com una pluja d'idees entre tots. I
4: de què volíem fer exactament.
5: Va sortir una cosa molt diferent. però sí que teníem clar que volíem que fos una comèdia romàntica.
4: Sí. I al final hem optat per aquesta opció.
5: Vam fer una cosa molt diferent i després no, entre, vam començar a afegir coses i treure'n i pues, va quedar la idea que s'ha quedat.
0: Però aquesta obra és pròpia vostra? O sigui, el llibret sí. és vostre sí, sí, sí. O heu adaptat una cosa d'algú altre?
4: No,
3: no. És tot nostre.
1: Aquesta obra, això com ha explicat l'Ainara, a la classe vam anar fent al principi de curs activitats per veure on te volíem anar i vam apuntar en papers noms de personatges i idees que teníem. Llavors anàvem improvisant i ens va sortir una obra més o menys semblant. El que passa que un cop la vas escrivint et vas trobant una mica en la situació i vas canviant històries perquè tingui sentit al final. Però l'obra és de creació una mica de tota la classe, perquè ells tenien clar que potser perquè miraven Culebrons o no sé, però que volíem fer una comèdia romàntica que no n'havíem fet mai cap. Fins ara les fèiem com molt infantils o molt de contes de La Caputxeta Vermella o del Petit Príncep o d'altres obres que vam fer que ja eren d'autor i les adaptàvem, però aquesta vegada ens vam aventurar...
0: Ara anem per tu, Pep. Entrarem en una part més de conèixer què és aquesta extraescolar sí. de teatre.
1: Sí. Bé, no, bueno, l'extraescolar és una activitat que fem els dimarts a la tarda. Em sembla que fa 4 anys que la fem i la vam començar doncs, exclusivament amb els alumnes de l'Escola Vedruna, però aquest any tenim de l'Escola Vedruna,
5: del
1: Carulla,
5: tenim
1: un parell de l'Institut d'Arbúcies i de l'Institut de Breda.
0: Sí, que això es va ampliant, o sigui, sí. Parlem del Vedruna, però hi ha més gent.
1: Hi ha més gent, sí. Llavors, el que fem normalment, el que hem portat fent aquests anys, és preparar una obra per Nadal, que aquesta es fa molt a contrarrellotge, per temes evidents, perquè l'extraescolar es comença a final de setembre i el desembre s'està representant, i una altra per a l'estiu. Llavors, la del Nadal sempre és una mica més apretada, però ens en sortim i en portem doncs 8, amb aquesta portem 8 obres ja.
0: 8 obres ja.
1: 8 obres, sí.
0: O sigui,
1: sí, clar, 4
0: fa temps, o sigui, no, clar, 4 anys d'extraescolar vol dir, no?
1: 4 anys d'extraescolar són 8 obres que portem. No sé, els títols, a veure si us en recordeu.
5: És que jo no fa tots els anys. D'aquí no hi ha ningú que sigui des del principi.
3: Bueno, vam fer els Pastorets.
1: Però vam fer els Pastorets 2 anys.
5: També aquest Nadal hem fet el Senyor Scrooge.
1: El conte de Nadal d'en Dickens, exacte.
5: També un any es va fer el Grinch.
1: El Grinch.
5: Que aquest sí. No hi ha ningú d'aquí que el fes, diria jo.
1: Vam fer el Petit Príncep sí. l'any passat.
3: Un altre de contes, també.
1: Sí.
5: De la novina a l'escola, que tractava sobre el bullying i tal.
1: Exacte. Aquesta va estar guai, aquesta sí. obra del bullying, perquè també va ser de creació pròpia, la vam fer nosaltres, perquè ens vam plantejar què és el que ens preocupava una mica tots al principi de l'extraescolar, al principi de que l'estàvem muntant, i va sortir a la classe doncs, que un dels problemes que quasi bé tots teníem en comú eren aquests, el bullying. I vam fer una obra que parlava d'això, parlava del bullying, i era una noia doncs, que li feien bullying a l'escola i la manera que tenia de solucionar-ho, i bueno, va ser una obra atrevida també, atrevida sí. perquè la persona que feia l'obra va haver de separar la realitat de la ficció i va estar guai. Bueno, doncs això, a l'extraescolar bàsicament funcionem fent jocs, tota comencem a preparar sempre jugant i jugant aprenem i com a premi final doncs, bueno, igual que el que juga a futbol que hi ha els entrenos i que l'objectiu és el partit i tothom vol estar en el partit, doncs aquí doncs, el que volem és muntar una obra i quasi bé doncs, bueno, ho aconseguim. De moment ho anem aconseguint. Això és una mica l'extraescolar de teatre, que l'any que ve jo no et deixo parlar, jo vaig tirar.
0: No, sí, sí.
1: El que em passa pel cap.
0: Anava a preguntar si l'any que ve continuarà,
1: però estic fent el guió.
0: Sí, sí. No, aviam, ho tens ben estructurat, això.
1: No, que anava a dir que l'any que ve doncs continuarem en l'Escola Vedruna, val? I, a més, com a primícia, hem començat, perquè a part de l'extraescolar, des d'UBC Teatre també fem amb els adults un altre dia a la setmana i muntarem uns pastorets, val? Aquest any, i ja hi integrarem algú que ha fet extraescolar aquest any i també gent, altres associacions que ens puguin ajudar doncs, amb balls, amb cants, etc. També hem tingut contactes ja per muntar-los a nivell una mica de poble, val? Per fer una cosa una miqueta més gran. Si algú vol fer teatre, vol participar en aquests pastorets, que ara estem en fase de reclutar gent, pot enviar un correu, si vol, a vcteatre@gmail.com, vale? vcteatre@gmail.com. És imprescindible no saber teatre per fer-ne?
0: Sí, s'ha de ser...
1: I tenir vergonya, també, no?, com dèiem.
0: Sí, que tingui tots els hàndicaps possibles per mirar de superar-los, no?
1: Exacte, la gent que diu, és que jo tinc molta vergonya. Perfecte, estàs al lloc perfecte. Que jo no sé fer teatre, perfecte. Perquè si sapiguis fer teatre, sí. Estaries a Barcelona o amb un... I el que volem fer és una cosa una mica transversal, vale? que hi pugui actuar tothom. Per tant, ara és el moment, Jordi, si tu volguessis actuar i fer pastorets, és el moment que pots... Que pots, perquè estem disposats a preparar-los de cara al desembre.
0: En el meu cas necessitaràs un apuntador només per mi, perquè cada dos minuts m'estaré equivocant de lo que em perdré del text.
1: Bueno, no pateixis.
0: Sí. Una cosa és fer un assaig en què no hi ha públic i més o menys estàs tranquil, i una altra cosa és fer-ho amb gent que està a la platea, que t'està mirant, que està pendent dels teus, del que estàs fent a dalt de l'escenari. Suposo que això és un punt que també... No sé si es pot treballar massa abans de la representació, però que s'ha de tenir una mica present.
1: És un punt necessari, jo crec. És un punt necessari quan ja tens l'obra muntada i nosaltres ja hem fet les nostres històries per muntar-la, que hi hagi públic. Perquè havent-hi públic, la gent es posa com més amb tensió, saps que va en sèrio, encara que siguin 3 o 4, que llavors donen la seva opinió. I és necessari que hi hagi tècnic de so o tècnica, en aquest cas, com ha dit la Sara, és necessari que hi hagi algú allà darrere, doncs, per ajudar a canviar, que faci de tramoia, no?, per ajudar a canviar les coses de lloc i agafar-s'ho en sèrio una vegada o dues prèvies a la representació. Això ja ho hem fet, perquè la representació ja és dimarts.
5: Ja fa dues setmanes i ho hem fet més d'un cop al dia.
1: Sí, ara ja... Ara ja el que no hagin fet avui, ja
0: sí,
1: no...
0: Ara ja és difícil de revertir, no?
5: Ja no tenim temps.
0: Vaja, per fer l'obra, suposo que, a part de tots els actors que esteu integrats en aquesta obra, necessitareu tècnics, necessitareu una mica més d'infraestructura que no pas el que...
1: Tenim a dintre l'escenari una altra nena que va fer l'extraescolar des del principi, però que no hi és, la Carla, que ens ajudarà també a fer de tramoia, i llavors tenim la Sara, que ens fa de tècnica de llums i so, que estarà a dalt. També hi haurà algun pare voluntari per acomodar la gent quan entri. Per vendre entrades no, perquè repetim que són gratuïtes, però també hi ha un parell de pares i mares voluntaris per portar una mica la història, perquè no només són ells que són els protagonistes que actuen, sinó que també això porta una mica més de moviment previ i durant.
0: Doncs res, moltes gràcies. Agrair, doncs, tant a en Josep Obiols com a l'Aina Garcia, la Gina Oliva, l'Arnau, que no ho tinc aquí apuntat. L'Arnau, com has dit?
4: Morales.
0: Això, Arnau Morales.
1: Podríem acabar...
0: I l'Aina Mendes.
1: Fent el crit aquell que fem sempre abans de l'obra.
0: Ah, fer un crit i tot.
1: Sí o no?
0: Aviam.
1: Jo dic al principi, vosaltres el següent, val? 1, 2, 3, 4...
2: Visca el teatre!
0: Molt bé. Doncs visca el teatre! Això s'acaba. Tanquem la parada. La pròxima edició del programa tenim previst parlar de República de Guerrilla amb David Grau. Aviam si és possible i ho podem tenir tot lligat. Avui ho ha fet possible. A les xarxes socials, Manel Canaleta. A la BTO, Xavier Soler. Les recomanades, Marta Rubio. I un servidor, Jordi Soler, al micròfon i als guions. Avui amb la presència de Joan Illa a les biografies, parlant de Serrallonga. Podeu contactar amb nosaltres a l'adreça electrònica amicsiresidents@gmail.com i ens podeu seguir al blog amicsiresidents.blogspot.com, a iVoox, Facebook i a Instagram. També al WhatsApp de Ràdio Arbúcies amb un text o una nota de veu breu al telèfon 603 487 129.

Amics i residents és una producció de Ràdio Arbúcies que s'emet des dels estudis ubicats a l'espai de les Naus Aiats, al costat de Can Cassó. Aquí esperem retrobar-vos. No deixeu la nostra sintonia. Salut a tothom i molt bona setmana!

Estàs molt contents de saludar-vos. Ara comença la primera llista, el repàs durant dues hores de les 40 cançons més importants de la setmana. Fa tot just una setmana vam deixar la primera posició a les mans de Bibi Rexha amb el tema New Religion. Veurem si repetiran aquesta primera posició o no. En una llista ho tindrem tres novetats de la categoria dels aspirants i dues entrades avui entre les 40 posicions. I atenció, perquè avui també aturem-ho tot, perquè entre les entrades hi ha, evidentment, dues sortides, una de les quals se l'emporta Naina i Figaflaues. Què provoca aquesta sortida? Que després de 167 setmanes no hi hagi absolutament cap cançó de Figaflaues a la llista. Això feia, com diem, molt temps que no passava. Més de 3 anys que teníem cançons de Figaflau a la llista, però aquesta setmana doncs ja no hi són, perquè amb la sortida de Pecat Original doncs ens trobem una llista on no trobarem a Figaflaues. És una de les formacions que haurà aguantat més setmanes a dins de les 40 posicions, només superades per les 173 que van aguantar els Tiets i per les més de 200 que encara acumula David Guetta, que és l'únic artista que porta més setmanes en presència a la llista i que, com diem, més de 200 edicions, i sempre David Guetta aquí l'hem tingut present. O sigui, no ens imaginem ja una llista sense David Guetta. Bé, doncs avui ens haurem d'imaginar una llista sense Figaflaues, perquè no sonaran entre les 40 posicions, però tindrem dues noves entrades, una de les quals arriba ja tot seguit.

0: Després d'unes quantes setmanes a la categoria dels aspirants, Ivan Herzog, que avui s'incorpora a la llista des de la número 40, amb aquesta que es deia Des de lluny. Per tant, primera entrada de les dues que tindrem. La segona arribarà tot seguit a la 37, abans passem per la 39, amb Golden, 41 setmanes per Hunter X.
1: Rècord de permanència. Número

0: Ara per fi estem sols.
1: Preciosa blada de Max Navarro, que ha sumejat 26 setmanes a la primera llista en cau dues i la tenim ja pràcticament abandonant la llista. A la 37 ja hem dit que teníem dues entrades, la segona se l'emporten ni més ni menys que els Maroon 5, la banda d'Adam Levine, que portaven unes quantes setmanes a la categoria dels aspirants i que finalment entren amb aquesta que es diu Heroin.
2: Aquesta cançó...
0: A

les Arts ho van fer des de la 39 i en la seva segona setmana en creixen 4 des de la 35. A la 34, una de les veteranes, 37 setmanes, acumula Ray amb això que es diu Where is my husband?

0: David Guetta donant un nou aire en aquesta cançó del 2002 de Milky, Just the Way You Are, tercera setmana a la llista i en suma 3. De seguida la 31, abans ens anem a la categoria dels aspirants, una categoria que tenim plena de cançons, una de les quals la de la Sienna Spiro, una artista que participa en la segona part del Diable Vesteix de Prada. Una artista que, per cert, tindrem en concert el 2027 a Barcelona, ha anunciat concert, el seu primer concert a Barcelona, on qui sap si tocarà aquesta cançó. Material Lover, continueu com aspirant.
1: Aquesta cançó vol entrar a la...

Número 4 per Raya Yai, quin goig que fas, la cançó de Damper, Albo i el Comboi, en creix 5. Bona pujada per aquesta cançó des de la 32 a la 27. Ens anem a la 26, on hi tenim una de les pujades més importants de la setmana per una cançó que va entrar fa tots dos una setmana. Parlem de Self-Aware, la primera que coneixem a casa nostra de...

Bruno Mars des de la 24, baixant dues posicions amb I Just Might. De seguida a la 23, abans ens anem a la categoria dels aspirants, perquè també la setmana passada ens vam presentar el nou senzill de Búhos. Al costat de Leire Martínez, la cantant de l'Oreja de Van Gogh, ens presenten aquesta col·laboració, una cançó que fa estiu. No hi ha pla

0: Era BTS Swim, setmana número 12 per aquesta cançó, la banda que, per cert, ha presentat cançó també aquesta setmana, aquest cap de setmana, i la tenim de moment Swim com a aspirant, encara no els tenim amb la nova cançó, però veurem si té èxit i la incorporem. A la 22, baixada per Alex Warren i aquest Fever Dream.
1: Número 22.

Shakira, Burna Boy, protagonistes de la cançó del Mundial de Futbol que ha començat aquesta setmana, i Die Die és la seva cançó oficial, i la tenim de pujada sis amunt en la seva segona setmana a la llista. De seguida obrim la segona hora, abans toca recordar una cançó que tal setmana com la que ens trobem, però avui del 2017, ens anem 9 anys enrere. El número 1 era per una cançó que es va estar 3 setmanes liderant, la col·laboració de Luis Fonsi, Daddy Yankee i Justin Bieber en aquest remix del Despacito. Avui torna a sonar com un dels grans números 1 de la primera llista.

0: despacito. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista.
1: Explica'm les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.
0: Número 20.

Amb 30 ho fam, obrim la segona hora de la llista i això que es deia anem tirant, doncs mira, anem tirant i ja la tenim sumant una posició. Una segona hora de la llista que ens portarà a descobrir si Bibi Rexha manté el lideratge amb New Religion. També hem de presentar tres cançons de la categoria dels aspirants i veurem també qui s'emporta la pujada més important de la setmana, que encara no l'hem escoltat. La tindrem doncs, al llarg d'aquesta segona hora. Veurem qui se l'emporta. De moment, obrim hora escoltant una cançó de la categoria dels aspirants que presentem com a novetat. És la porta Taylor Swift, que participa en la banda sonora de Toy Story 5 i ho fa amb aquest I Knew It, I Knew You. És nova cançó que torna al so country a Taylor Swift, Toy Story 5, banda sonora amb aquesta cançó espectacular de Taylor Swift que tenim ja com a nou aspirant a la primera llista. Aquesta.

De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista.

0: Runway. Lady Gaga al costat de Dotsy, aquesta es deia Runway, en puja una, des del Diable Vestés de Prada. La segona temporada, la segona part, i tenim aquesta cançó que suma un lloc. De seguida, de 15 abans, ens anem a la categoria dels aspirants. Aquí tenim ni més ni menys que l'Alfred Garcia, que aquesta setmana presenta nou senzill. Es diu Vine a buscar, un artista que aquesta setmana està tocant a l'Estadi Olímpic pel Papa, juntament amb l'Álvaro Soler, que van interpretar Estrelles, també van cantar Els teus ulls. I ara el tenim amb una cançó que fa estiu, es diu Vine a buscar, la nova cançó de l'Alfred Garcia, que segur que entra a la llista perquè és un artista que el tenim mimat. Qualsevol cançó que fa, bueno, gairebé totes les cançons que fa, entren a la llista. De moment el tenim com aspirant, l'Alfred Garcia, es diu Vine a buscar.
1: Vine a buscar, vine a buscar, vine a buscar, sisplau. Vine a buscar, vine a buscar, vine a buscar, sisplau, que no em sé el camí.
2: Aspirant.

setmana número 13 per Tutu Turú, la cançó de Sidney Roland, que continua tenint bona presència a la llista. Això sí, aquesta setmana abandona el top 10, en cau 4. A la 13, pujada per Max Navarro, inigualable, en suma 3.

0: tant.
1: Els Catarres han anunciat aquesta setmana una gira de concerts per teatres en format trio. Els tres membres de la banda doncs, oferiran les seves cançons en un format diferent en teatre. Serà de cares a la tardor. De moment els tenim des de la 12, sumant a 3 en diumenge sense drama. De seguida a la 11, i també obrim el top 10 abans, tornem a la categoria dels aspirants per posar a Bibi Rexha, que el tenim, la tenim aquí a la categoria dels aspirants, al costat de David Guetta, amb aquesta col·laboració espectacular que es diu Set Girls.
2: This is for all of the sad girls living lonely in their own world.
3: Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.

Atenció, perquè aquesta setmana Risky Roll de Bruno Mars abandona el top 10 en cau 7. Passa de la 4 a la 11. Per tant, baixada important per Bruno Mars. De seguida obrim el top 10 i descobrim les dues entrades que aquesta setmana tenim. Abans, però, ens ha quedat una cançó penjada a la categoria dels aspirants i és una col·laboració d'aquelles que fa gust d'escoltar. Joan Dausà, que el tenim a la llista ja, amb Per una cançó, i Mama Duixa, que també el tenim amb La millor gent del planeta, s'uneixen per presentar una de les cançons que estaven amagades del disc Immortals del Joan Dausà. Una cançó que vam poder escoltar en el concert que va fer a Girona en la presentació d'aquest disc i que també ha sonat i sonarà al Cabró Rock. Arriba ara a Mama Duixa, col·laboració espectacular que fa estiu. Papi, posa-la al disc. Jo no puc parar de cantar-la, aquesta cançó de la Julieta. La samarreta. Ja veureu que us enganxarà de mala manera. Joan Dausà, Mama Duixa, aspiren a la llista. Papi,

0: Amb l'energia de Doctor Prats hem obert el top 10 de la primera llista. Energia n'ha sumat una i ja la tenim entre les 10 primeres. I atenció, perquè a la posició número 9, amb la pujada més important de la setmana, tenim un artista que aquest mateix divendres ha publicat You're Sin Pretty Set for a Girl So In Love. Parlem d'Olivia Rodrigo, que a més també ha avançat un nou senzill, Stupid Song, la segona cançó del disc. Veurem si és un èxit, evidentment la posarem a la llista. De moment la tenim amb The Cure, pujada espectacular de 9 posicions en la seva segona setmana a la llista, i ja la tenim a la 9, sumant-ne 9.
1: La cançó que més puja. Número 9.

Dominic Fike, que aquesta setmana també entra entre el top 10. Teníem fins a 3 entrades entre les 10 primeres posicions. Dominic Fike n'ha sumat 4 amb Baby Doll. A les 7 puja també la gent de la Mediterrània, una de les últimes de La Fúmiga.

Sisena posició per la Olivia Rodrigo, que l'hem tingut des de la 9. També la tenim des de la 6 amb Drop Dead, mantenim posició. També manté posició El teu amor, una de les últimes de la Ludwig Van. Número

Cada setmana escalant més posicions, Grècia Abrams la tenim des de la 4 amb Hit the Wall. I atenció, perquè a la 3, baixant un lloc, Tame Impala, Jenny, va liderar la llista dues setmanes. Des de llavors van baixant posicions, a poc, la tenim a la 3, aquesta que es diu Dràcula.

Doncs atenció, Bibi Rexha, New Religion perd el lideratge, que només haurà aguantat una sola setmana, perquè el líder, atenció, el líder no, els líders aquesta setmana són per una colla de gent que ens arriben des de Sabadell i que a més aconsegueixen el seu primer número 1. Tant uns com els altres, Flashy Ice Cream mai havien liderat la primera llista fins aquesta setmana i tampoc 31 Fam, increïble, però mai havien liderat la primera llista. No ens ho creiem, però finalment ho aconsegueixen. Després de 697 edicions amb aquesta col·laboració espectacular que es diu Dorayakis, és el nou número 1 de la primera llista. Ens retrobem d'aquí una setmana. Que vagi molt i molt bé.

apaga la llum que el meu DJ controla.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: La circulació a l'R3 de Rodalies es troba interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària.
2: També es troba afectada el servei de l'R11 entre Figueres i Portbou, però en aquest cas la circulació ja s'ha pogut reestablir.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Més mobilitat, l'AP7, la C33 i la C35 han concentrat avui les principals retencions per la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya.
2: Durant el matí s'han arribat a registrar retencions de més de 10 quilòmetres en alguns punts, mentre que un accident a la C58 amb Montcada i Reixac també ha complicat la circulació en aquest sentit cap a Sabadell, obligant a tallar dos carrils.
0: Parlem ara de successos. Una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives per possessió de drogues o tinença d'armes.
2: L'operatiu ha mobilitzat 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Nacional i Seguretat Privada.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Estem tenint un dissabte anticiclònic molt estable aquí a Catalunya, on a primeres hores del matí teníem temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana amb valors per sobre dels 20 graus. El matí ha estat en conjunt molt assolellat, tot i que hem tingut l'arribada de molts núvols als híbrids, sobretot per la franja de Ponent. Aquestes hores del dia, sense cap mena de dubte, les principals protagonistes tornen a ser les temperatures, i és que, per exemple, a tot el prelitoral català ja tenim valors que superen aquests 33 graus, i a primeres hores de la tarda esperem arribar als 34-35 graus a punts del Pla de Lleida. Aquesta tarda continuarem amb aquesta calma i tranquil·litat, amb alguna nuvolada anecdòtica que es deixarà veure sobretot a la zona del Pirineu. Demà diumenge al matí, calma i tranquil·litat, i a la tarda, aparició d'algun ruixat que podrà anar acompanyat de tempestes, sobretot al sector del Pirineu més oriental. Temperatures que patiran poques variacions. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: Parlem també de cultura. Oques Gràcies ha posat el colofó a la primera jornada del Cabro Rock.
2: Ho ha fet amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic.
0: I en els esports, a la primera federació, el Centre d'Esports Sabadell juga aquesta nit a les 9 al camp del Zamora al partit d'anada de la final per pujar a la segona divisió. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: ha afectat el servei de l'R11 entre Figueres i Portbou, a l'Alt Empordà, encara que en aquest cas ja s'ha reestablert la tensió i es circula per ambdues vies entre Figueres i Llançà. No obstant això, la circulació de l'R11 es manté per única via entre Llançà i Portbou. Hi ha supressions selectives als trens de mitjana distància i un retard mitjà estimat de 15 minuts.
1: Marxem ara a les carreteres. L'AP7, la C33 i la C35 han concentrat avui les principals retencions per la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya. I diem, han concentrat perquè a hores d'ara la situació ja es troba bastant més normalitzada. Però en aquest sentit ens porta a la darrera hora des del Servei Català de Trànsit. Fina ara, que Fina, bon dia.
2: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments ens comencem situant a la C58 a l'altura de Montcada i Reixac. En aquests moments encara hi ha un carril tallat arran d'un accident que s'ha produït a la calçada en sentit nord, en sentit Sabadell. La incidència encara provoca retencions a la mateixa C58 des del nus de la Trinitat i també afectació viària a la pota nord, a Santa Coloma de Gramenet, des de l'altura, com dèiem, de Santa Coloma fins al nus de la Trinitat, en aquesta pota nord, i també a la ronda litoral, a la B10, amb retencions des de l'altura de Sant Adrià de Besòs en sentit Trinitat. També destaquem a la ronda litoral en sentit Llobregat un tram de retencions a la zona de Poblenou fins a arribar a la Barceloneta, i acabarem situats a la demarcació de Tarragona, on hi ha una grua de gran tonatge a l'altura de Tarragona, a la T11, on provoca afectació viària arran d'una grua de gran tonatge que està cremat. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
1: Moltes gràcies, Fina. Seguirem molt atents en les properes hores a l'estat, doncs, de la xarxa viària del trànsit a Catalunya. Parlem ara de successos. Una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts. Entre tots ells acumulaven 93 antecedents, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives per possessió de drogues o tinència d'armes.
0: L'operatiu, amb la participació d'uns 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Nacional i Seguretat Privada, es va dur a terme ahir divendres entre les 2 de la tarda i les 10 de la nit. Escoltem Rafa Tello, cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana i Proximitat de Barcelona.
3: Bé, hem tingut incidents puntuals, tots lligats amb el crim organitzat, que és una problemàtica global, però sí que tenim un augment, el notem, ens preocupa, perquè s'està treballant d'una manera molt professional i molt efectiva per baixar les dades delinqüencials, i aquestes incidències, doncs, fan que hi hagi alarma. Que hi hagi alarma, que passis de tenir una ciutat molt controlada, on es viu bé, on pot ser que hi hagi algun fet, però quan passen coses així, doncs puja l'alarma social.
0: El dispositiu es va desenvolupar amb especial atenció a Sants, Zona Franca, amb dos morts en l'últim mes al carrer de Mineria, Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí i altres zones de la ciutat, com el carrer Balmes, cap a la part alta de la capital catalana, on dimecres, en plena visita del Papa, va morir un home d'un tret al cap.
1: Seguim parlant de successos i no ens movem de la capital catalana. La Guàrdia Civil investiga dues persones a la província de Barcelona per una estafa en la compra-venda de material de construcció a través d'una plataforma d'internet.
0: La víctima, un veí de la província de Lleó, va ser enganyada en intentar adquirir tanques i bastides de segona mà. L'afectat va localitzar l'anunci a la plataforma i va contactar amb el venedor, que amb l'excusa d'agilitzar la gestió va instar la víctima a abandonar el xat oficial i traslladar la conversa a una aplicació de missatgeria instantània. Llavors, el venedor va reclamar el pagament immediat de les tanques i vestides de segona mà i va donar les dades bancàries d'una tercera persona, la seva presumpta parella, qui era qui havia de gestionar l'enviament del material.
1: Passem ara a Girona, on el jutjat de guàrdia ha enviat a presó dos homes de 35 i 44 anys per pagar diners a tres adolescents menors de 16 anys, tots ells, a canvi de mantenir relacions sexuals.
0: Segons ha avançat el diari de Girona i ha confirmat la CNN, els fets van passar entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. Arran de tenir-ne coneixement, els Mossos van iniciar una investigació que va concloure amb la detenció d'un dels sospitosos el 28 de maig passat i de l'altre dimecres 10 de juny. Els arrestats contactaven amb les tres noies, totes tres menors de 16 anys, i a qui coneixien, i els hi pagaven diners a canvi de tenir relacions sexuals amb elles.
1: Parlem ara del risc d'incendis, i és que les temperatures d'aquesta primavera són més altes del que és habitual, i això, com diem, està fent augmentar la preocupació pel risc d'incendis forestals.
0: La situació és especialment delicada en zones afectades per ventades recents que han deixat una gran quantitat de material sec al bosc.

0: Davant d'aquest escenari, diversos ajuntaments alerten de la manca de recursos per fer les tasques de manteniment forestal i reclamen ajuda a les administracions. Ens dona tots els detalls Carme De Fez.
1: A pocs dies de l'inici de l'estiu creix la preocupació per l'estat dels boscos i el risc d'incendis. A la Garrotxa, municipis com Maià de Montcal alerten que les ventades de la primavera han deixat molts arbres caiguts i reclamen més ajudes per fer gestió forestal, en especial el camí de Santa Magdalena. Tavi Casadevall és alcalde de Maià de Montcal.
2: Demanaríem que les administracions superiors actuïn perquè el dia que un lloc com la Garrotxa pateixi un incendi important, com va passar a l'Empordà fa uns anys, tindrem problemes greus perquè hi ha molta massa forestal que no està ben gestionada i que realment s'ha d'actuar.
1: Aquesta preocupació coincideix amb la previsió dels bombers de la Generalitat, que alerten d'una campanya d'incendis complicada per la sequedat de la vegetació, les altes temperatures i l'acumulació de massa forestal. El cos recorda que els incendis són cada cop més intensos i insisteix en la importància de la prevenció i la gestió dels boscos. Ricard Expósito és cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre.
3: Clar, què passa? Que cada vegada anem abandonant més el territori, tenim més acumulació de combustible al bosc i el dia que creme pues, genera molta més energia, més els efectes del canvi climàtic, que no només estan els efectes a nivell de superfície, sinó a nivell de l'atmosfera, això provoca que tinguem uns incendis que cada vegada puguin ser potencialment molt més perillosos.
1: La principal preocupació de la campanya són els anomenats focs de sisena generació, de propagació molt ràpida i imprevisible i d'una intensitat extrema.
4: Obrim ja plana política. Parlem del Partit Socialista, que ha ratificat avui 126 candidats que d'aquí a menys d'un any es presentaran a les eleccions com a alcaldables. Els socialistes, recordem, han guanyat representació a 9 pobles on fins ara no tenien candidat.
0: Escoltem el president de la Generalitat, Salvador Illa, i primer secretari del partit.
5: A Vallburguina, a Aitona, a Sant Pere Pescador, a Avinyonet de Puigventós, a Torrelavit, a la Cabra del Camp, a Vilanova de la Barca, a Obagés i a Marganell. 9 pobles i ciutats de Catalunya amb candidatura progressista per desplegar el nostre projecte. El govern de tothom és a tot arreu.
4: Seguim parlant d'acció de govern, o en aquest cas del govern socialista, precisament, i és que s'eliminaran les taxes portuàries que han de pagar les confraries de pescadors com a mesura de protecció cap a l'activitat pesquera de Catalunya.
0: I és que la flota d'arrossegament, molt important a Catalunya, és la principal afectada per les restriccions de pesca imposades per Brussel·les. El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, demana fer costat al sector des de tots els àmbits. Ho ha demanat precisament des de Palamós, on s'està fent la Fira de la Gamba, en declaracions tot plegat a Televisió Costa Brava.
6: Hem augmentat les ajudes també per la transformació, però també per les cofradies, i també eliminarem, per exemple, la taxa que es paga als ports per part de les cofradies, l'eliminarem perquè estem en un nou context en el qual el que hem de fer precisament és ajudar a les cofradies en la utilització dels ports i de l'activitat del dia a dia. Sobretot, no podem perdre capacitat pesquera, no podem perdre més pescadors, més embarcacions, perquè això no ho recuperarem. I per tant, mentre fem aquesta transició de que ens augmentin les quotes de gamba que elimini la doble limitació i ens donguin més dies, sobretot que tothom ajudi, que generi complicitat i que lluiti per la pesca de casa nostra. Sigui una persona de la muntanya, sigui de Barcelona o sigui del litoral, jo crec que ens hi juguem molt.
0: Els pescadors d'arrossegament només poden sortir a pescar fins a 143 dies l'any i condicionats a mesures ambientals i de pesca selectiva.
4: Parlem ara de política local, perquè el republicà Raúl García és, des d'aquest migdia, el nou alcalde de Torredembarra.
0: Aquest és el segon relleu del mandat i respon al pacte de govern entre Esquerra Republicana, el PSC i Junts, que van signar després de les municipals de fa 3 anys. Ens explica des d'Ona la Torre, Anna Plaza.
7: L'elecció de Raúl García com a nou batlle de la Torre al Tarragonès s'ha fet en un ple extraordinari. El republicà ha aconseguit una àmplia majoria absoluta amb el vot favorable dels tres partits que conformen el govern. En el ple han dominat paraules com lleialtat, continuïtat i confiança. I García s'ha referit al repte majúscul que per a ell suposa assumir l'alcaldia. També ha assenyalat els projectes importants que Torredembarra té sobre la taula, alguns heretats del passat.
8: Ens trobem en un moment clau, amb projectes com la rehabilitació de l'escorxador, al qual li podrem donar un ús en els pròxims mesos quan finalitzin les obres, o la construcció del nou CAP i tota la millora del seu entorn. A més, poder plantejar un projecte com el Teatre Auditori i dotar la Torre d'un equipament que mereix des de fa anys i que encara ens recorden èpoques massa fosques.
7: Raül García és el tercer alcalde de Torredembarra aquest mandat. El primer va ser el també republicà Eduard Rovira i els dos darrers anys el càrrec l'ha ocupat el socialista Vale Pino. Tot just fa unes setmanes García també va ser proclamat cap de llista d'Esquerra a les pròximes municipals.
4: No és l'únic canvi de govern que es du a terme aquest cap de setmana, perquè Vot tanca també avui el capítol de traspassos d'alcaldies a les Terres de l'Ebre, fruit, com diem, de pactes de mandat entre diferents forces polítiques.
0: Núria Molet, de Som Vot, Movem Terres de l'Ebre, tenen tres regidors, donarà pas a Jaume Sabater, únic regidor de Junts i que fins ara ha ocupat la primera tinença d'alcaldia.
4: Anem ara amb un apunt de salut, perquè avui es celebra el Dia Mundial contra el Càncer de Pell, i és que els experts alerten que el melanoma continua augmentant a Catalunya. Cada any se'n diagnostiquen 1.200 de nous i la incidència creix a un ritme superior a l'1% anual.
0: La conscienciació social i l'autovigilància de la pell afavoreixen els diagnòstics precoços, fet que situa la taxa de supervivència en el 90%. Els especialistes recorden que molts melanomes són conseqüència de l'exposició acumulada a la radiació ultraviolada al llarg de la vida, especialment durant la infància i l'adolescència. La prevenció continua sent la millor estratègia, evitar el sol en les hores de màxima intensitat i utilitzar protecció solar.
4: I anem ara amb un parell de notícies d'àmbit local. El centre de Sant Cugat del Vallès torna a acollir una nova edició de la Nit en Blanc, la Festa del Comerç.
0: Enguany comptarà amb la participació d'un centenar de comerços i una seixantena d'establiments relacionats amb l'hostaleria, els quals oferiran tota mena de promocions, descomptes i degustacions. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
9: Amb el lema «Quan la lluna minva Sant Cugat s'encén», la ciutat s'omplirà de vida aquest dissabte al vespre amb una novetat principal, la participació de l'Enxarxada, la botiga de marxandatge de les entitats locals que tindrà una carpa als quatre cantons. La jornada també comptarà amb la presència de Polseres Candela, que recaptarà fons per al càncer infantil. Pel que fa a la faceta més cultural de la jornada, Sant Cugat tornarà a ser l'escenari de moltes de les escoles de música i dansa de la ciutat. Concretament, enguany participen en la Nit en Blanc 9 escoles de dansa, 2 escoles de música, 9 grups de música amateurs i 6 cantants, així com el Centre Genori de Moragues i l'Escola Menxo Duran. A més, tant a la plaça de Sant Pere com a la plaça d'Octavià hi haurà 2 espais de degustació amb un total de 4 restaurants associats.
4: I seguim amb una altra notícia d'àmbit local, i és que fa un any que el ramat de vaques del Corb, situat al peu del poble del Fonoll a la Conca de Barberà, forma part d'una prova pilot del projecte Territori de Vincles de l'Associació Vall del Corb per promoure així la silvopastura d'una forma sostenible i rotativa. Des de l'Espluga FM Ràdio, Laia Molné.
10: Per fer això possible, les 20 vaques del ramat porten instal·lat un collar amb una bateria amb GPS incorporat. El ramader pot dissenyar la zona de pastura amb una aplicació i els animals no poden sortir del traçat dissenyat virtualment. Ho explica el promotor de les vaques del Corb, Miquel Bufarull.
11: Aquests collars es basen, bueno, porten un monitor, una bateria aquí al coll, com si fos una esquella antiga, però sense esquella, on va una bateria i dintre pues, un petit d'aixòs que rep via satèl·lit, rep la informació, on pot fer un ballat virtual, que no cal l'embrada ni contaminar amb alambres i ni pals ni pues, els costos que té en fer una alambrada. I bueno, llavors pot fer moltes divisions internes i un control molt fàcil. Un ballat virtual, tu fas un ballat virtual amb el programa que tens al mòbil o a l'ordenador i on fas pues, les diferents zones on vols que pasturin i les modificacions com tu vulguis, les hores que tu vulguis.
10: Això ajuda a evitar l'impacte al paisatge amb tanques reals i fa que la gestió de silvopastura per zones sigui molt més fàcil de gestionar i planificar.
4: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de música. Oques Gràcies ha posat el colofó a la primera jornada del Cabro Rock amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic.
0: Canta. La banda osonenca ha fet l'últim concert a casa abans de les quatre actuacions de comiat que farà el mes d'octubre a l'Estadi Olímpic. Durant el concert, Toques Grasses ha tocat temes icònics del grup liderat per Josep Montero, com Cool o Serem Ocells. La primera jornada del festival ha comptat també amb les actuacions dels Amics de les Arts, Detallets o Buos. Aquesta és l'edició més multitudinària del festival, que entre avui i demà reunirà 24 artistes dels Països Catalans amb un aforament de 60.000 persones.
4: Parlem també de cinema. El Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT, acomiadarà avui amb la gala de Cloenda de la seva 18a edició, la qual ha esdevingut un èxit de públic i participació.
0: El comitè organitzador en fa una valoració molt positiva. Des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
12: El Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT, arriba aquest dissabte al seu punt final. La 18a edició del certamen tancarà portes amb la gala de Cloenda i el lliurament de premis, que estarà conduïda per l'humorista Andrés Feingold. Durant l'acte també es lliurarà el premi Montserrat Carulla a l'actor, director i guionista Joel Joan, en reconeixement a la seva trajectòria i contribució al sector audiovisual en català. Els codirectors del festival, Cris Gambini i Toni Pinel, fan una valoració molt positiva d'aquesta 18a edició. Destaquen la gran resposta del públic, l'alta participació dels equips tècnics i artístics de les produccions seleccionades, així com la bona acollida d'iniciatives com el Pitch de Projectes o el Fòrum Cinema i Educació. A més, el certamen ha registrat xifres rècord de participació, consolidant-se com una cita de referència del cinema en català. En parla Cris Gambin, codirectora del FICAT.
13: Que era una 18a edició, que és una xifra especial, cinema i història, que faríem història, ho sabíem, perquè cada any en fem, no? Però penso que quan mirem enrere dintre d'uns anys i recordem aquesta edició, jo crec que ens quedarem en totes les petites històries que han anat sorgint arran de les pel·lícules que hem programat.
12: La gala de Cloenda se celebrarà avui a les 7 de la tarda a Roda de Barà i posarà el punt final a 9 dies de projeccions, activitats i trobades al voltant de l'audiovisual en català.
4: Continuem amb cultura. Marxem ara fins a Talarn, al Pallars Jussà, que es converteix avui en la capital del vi de muntanya.
0: La Fira del Vi del Pirineu arriba avui al seu dia central amb l'obertura del recinte firal i els tasts guiats. Des de Ràdio Tremp Pallars Ràdio, Júlia Garcia.
14: Dissabte de plena activitat a la 14a Fira del Vi del Pirineu a Talarn. Després dels primers tasts d'ahir, avui el municipi s'omple de propostes. Aquest matí ja s'ha fet la ruta pels cellers particulars del poble i aquesta tarda els tasts continuen a la sala polivalent. Però el plat fort arriba a les 7 de la tarda amb l'obertura oficial del recinte firal a la plaça Ana Maria Gené, que s'allargarà fins a la matinada amb el Talarn Music Tasting. Escoltem l'alcalde de Talarn, Àlex Garcia.
15: Vam començar a Talarn a fer una petita fira ja fa 14 anys, podem dir, i, bueno, i ara estem, bueno, pues este, crec que tenim una fira molt maca amb, on representem el vi del Pirineu, per això ens podem nomenar com a capital del vi del Pallars, perquè veig que tenim, li donem un valor per projectar el món a partir dels seus propis recursos, i al final és això. I el vi per nosaltres és un producte extraordinari i és una manera d'explicar qui som i d'on venim.
14: La fira continuarà demà diumenge amb més maridatges.
4: Són les 2:22, moment de parlar d'esports.
16: Notícies en xarxa. Esports.
4: Comencem parlant de futbol, perquè la Primera Federació, el Centre d'Esports Sabadell, juga avui a les 9 al camp del Zamora, el partit d'anada de la final per pujar a la segona divisió.
0: La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
17: Les opcions d'ascens a segona divisió del Sabadell es decideixen en dos partits, el primer dels quals avui a les 9 de la nit al Ruta de la Plata, camp que estarà completament ple per la disputa del Zamora-Sabadell final d'aquest play-off. Dos equips que es veuen les cares, experimentats i amb un camí bastant similar després d'aixecar tots dos un 2-0 a les semifinals contra un filial. L'equip de l'ex Arlequinat Òscar Cano a la pròrroga contra el Villarreal B, el Sabadell de Ferran Costa amb un 3-0 contra el Real Madrid Castilla a la nova Creu Alta. Tindrà una única baixa el tècnic sabadellenc, la d'Agus Kostia, expulsat en la última jugada d'aquest partit de semifinals que dèiem contra el Castilla. Avui a les 9 de la nit, amb la presència de més de 300 arlequinats a Zamora, més de 800 quilòmetres de casa, arrencarà aquesta primera de les dues tongades d'aquesta final. El bitllet per segona divisió passa pel Ruta de la Plata per aquest Zamora Centre d'Esport Sabadell.
4: Seguim amb futbol català. El Badalona afronta demà l'anada de la tercera eliminatòria i la darrera d'ascens al camp del Compostela.
0: Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió de treure un resultat positiu. El partit a les 6 de la tarda es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més.
4: I baixem una categoria més, i és que la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro juguen avui l'ascens a la Tercera Federació.
0: Els pobletans compten amb un gol d'avantatge després de guanyar el partit d'anada, però són conscients que encara queda molt camí per fer. En cas de victòria visitant per la mínima, es disputaria una pròrroga i una tanda de penals per decidir qui accedeix a la categoria nacional. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
18: La Pobla de Mafumet i el Sant Maure juguen l'ascens a Tercera Federació. El filial del Nàstic de Tarragona compta amb un avantatge mínim del partit d'anada davant el Sant Maure d'un gol, però que no refia d'un equip que ja sap el que és donar-li la volta a una eliminatòria. Els pobletans tindran baixes significatives, però saben de la importància d'aquest partit, i pel club tarragoní tornar a categoria nacional després d'un descens compensat molt cruel ara fa dues temporades. Així valorava aquest enfrontament el tècnic de la Pobla Mafumet, Xavi Vilagut.
19: L'equip jo crec que ho té clar, que hem d'anar a fer un partit excel·lent i un partit de molt nivell per poder treure l'eliminatòria i evidentment ser molt intel·ligents en el que demandi cada moment del partit.
18: Una Pobla de Mafumet que compta amb l'avantatge gràcies als gols d'Eric Mora i els Vermut al partit d'anada, pilota aturada, però el conjunt de la noia també es fa fort en aquesta faceta que pot ser decisiva en un partit de tornada que es pot jugar o a 90 minuts o en pròrroga i penals inclosos. S'espera un ambient de gala al municipal de la Pobla Mafumet amb més de 1.000 entrades venudes per aquest enfrontament i 350 corresponen a l'afició visitant. El partit entre la Pobla Mafumet i el Sant Maure es disputarà aquest dissabte a les 7 de la tarda i es podrà seguir a la xarxa Més.
4: Parlem ara de waterpolo, perquè l'Atlètic Barceloneta es juga a les 9 de la nit. La Champions masculina ho farà contra el Prorreco italià.
0: Els mariners van superar el Ferencváros hongarès als penals a semifinals i buscaran a Malta la segona Champions de la seva història, 12 anys després de conquerir el títol continental.
4: I qui també busca una nova Champions és el Barça d'handbol. En el seu cas, juga a les 6 d'aquesta tarda la semifinal a Colònia contra l'Aalborg danès, l'equip a qui precisament va derrotar a la darrera final, que va guanyar ara fa 2 anys.
0: Els homes de Carlos Ortega busquen l'únic títol que encara no han guanyat aquesta temporada.
4: I acabem parlant d'hoquei patins, perquè l'Igualada va caure golejat al primer partit de la final de l'hoquei lliga a la pista del Liceo.
0: L'equip de Marc Montaner no va tenir cap opció davant un conjunt gallec que es va mostrar molt contundent i es apunta al primer punt de l'eliminatòria guanyant per 8-2.
4: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
3: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
4: Avui va a pas de tortuga. Hi ha dies que sembla que tothom corri i a tu no t'ho sembla. Sents que vas tard, que no dones a l'abast, que mentre tu encara estàs obrint els ulls, la resta ja ha fet 100 abdominals, ja ha anat al mercat a comprar la verdura fresca i ha penjat un post a l'Instagram. I tu? Doncs tu et mires el cafè com si fos una prova d'accés a la vida adulta i et preguntes: vaig massa lenta? O és que el món va massa ràpid? Doncs avui vull parlar-te d'una fauna. Segurament la coneixes, la de la tortuga i la llebre, però te l'explicaré de diferent manera. Mira, escolta, la llebre corre tant que es confia i s'atura, es distreu. I la tortuga? La tortuga no corre, però tampoc para. I aquí és on està la lliçó. I no és sobre guanyar, és sobre com avances. Perquè potser tu no tens pressa, no ets de les que fan soroll, o potser no tens una vida perfecta com les de l'Instagram, però tens una cosa molt i molt important: la persistència. I això no surt als Reels, però saps què? Et fa imparable. I la creativitat no neix corrent, neix en silenci, amb la constància i en fer un pas rere l'altre. No et deixis enlluernar per les llebres, perquè moltes corren tant que no saben ni on van. I tu, tortuga sigilosa, sense pressa, però amb direcció. A la teva manera, ja estàs arribant, al teu ritme i amb sentit. Així que, si avui et sents lenta o cansada, recorda, no cal córrer per arribar a bon port.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: La circulació a l'R3 de Rodalies es troba interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària.
3: També es trobava afectat el servei de l'R11 entre Figueres i Portbou, però en aquest cas la circulació ja s'ha pogut restablir.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Més mobilitat, la P7, la C33 i la C35 han concentrat les principals retencions per la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya.
3: Durant el matí s'han arribat a registrar retencions de més de 10 quilòmetres en alguns punts, mentre que un accident a la C58 a Montcada i Reixac també ha complicat la circulació en sentit Sabadell, obligant a tallar dos carrils.
1: Parlem també de successos. Una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives per possessió de drogues o tinença d'armes.
3: L'operatiu ha mobilitzat 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Nacional i Seguretat Privada.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Estem tenint un dissabte anticiclònic molt estable aquí a Catalunya, on a primeres hores del matí teníem temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana amb valors per sobre dels 20 graus. El matí ha estat en conjunt molt assolellat, tot i que hem tingut l'arribada de molts núvols als híbrids, sobretot per la franja de Ponent. Aquestes hores del dia, sense cap mena de dubte, les principals protagonistes tornen a ser les temperatures, i és que, per exemple, a tot el prelitoral català ja tenim valors que superen aquests 30-30 graus, i a primeres hores de la tarda esperem arribar als 34-35 graus a punts del Pla de Lleida. Aquesta tarda continuarem amb aquesta calma i tranquil·litat, amb alguna nuvolada anecdòtica que es deixarà veure sobretot a la zona del Pirineu. Demà diumenge al matí, calma i tranquil·litat, i a la tarda, aparició d'algun ruixat que podrà anar acompanyat de tempesta, sobretot al sector del Pirineu més oriental. Temperatures que patiran poques variacions. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona tarda.
1: I en els esports, en futbol, a la Primera Federació, el Centre d'Esports Sabadell juga a les 9 al camp del Zamora al partit d'anada de la final per pujar a segona divisió.
3: I en bàsquet, derrota del Joventut al segon partit de les semifinals de l'ACB per 90-76. A l'altra semifinal, el Barça té avui el primer matchball a la pista del Tenerife.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33 minuts. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. La circulació a l'R3 de Rodalies continua interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària, així ho ha informat Adif.
3: Ho ha dit al seu compte de la xarxa social X. El gestor ferroviari ha adjuntat 4 fotografies de l'acte vandàlic a la infraestructura i Renfe, per la seva banda, ha assegurat que s'ha obert una investigació. Un tren ha quedat aturat a la via i s'ha restablert un servei alternatiu per carretera amb autobusos entre les dues estacions afectades. En paral·lel, un tren aturat per manca d'atenció a la catenària ha afectat el servei de l'R11 entre Figueres i Portbou, encara que ja s'ha restablert, l'atenció ja circula per ambdues vies entre Figueres i Llançà. No obstant això, la circulació a l'R11 es manté per única via entre Llançà i Portbou. Hi ha supressions selectives als trens de mitjana distància i un retard mitjà estimat de 15 minuts.
1: Passem ara a la xarxa viària. L'AP7, la C33 i la C35 han concentrat avui les principals retencions per la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya. A hores d'ara, però, la situació ja es troba molt més normalitzada, tant en aquests punts d'accés com a la resta de la xarxa. Només hi ha un carril tallat a la C58, al tram de Montcada i Reixac, en sentit Sabadell. Aquí precisament s'ha produït un accident que en el seu moment ha obligat a tallar dos carrils. Ara, com diem, només en queda un de tallat. També un carril tallat a la C60 a Argentona en sentit Granollers, i un últim carril tallat, en aquest cas a Tarragona, a la T11, al tram entre Constantí i Reus en direcció Lleida. Parlem ara de successos. Una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts, que entre tots ells acumulaven 93 antecedents, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives més per possessió de drogues o tinença d'armes.
3: L'operatiu, amb la participació d'uns 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Nacional i Seguretat Privada, es va dur a terme ahir divendres entre les 2 de la tarda i les 10 de la nit. Escoltem Rafa Tillo, cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana i Proximitat de Barcelona.
4: Bé, hem tingut incidents puntuals, tots lligats amb el crim organitzat, que és una problemàtica global, però sí que tenim un augment, el notem, ens preocupa, perquè s'està treballant d'una manera molt professional i molt efectiva per baixar les dades delinqüencials, i aquestes incidències doncs fan que hi hagi alarma, que passis de tenir una ciutat molt controlada, on es viu bé, on pot ser que hi hagi algun fet, però quan passen coses així, doncs és pujar l'alarma social.
3: El dispositiu es va desenvolupar amb especial atenció a Sants Zona Franca, amb 2 morts en l'últim mes al carrer de Mineria. També va actuar a Nou Barri, Sant Andreu, Sant Martí i altres zones de la ciutat, com el carrer Balmes, cap a la part alta de la capital catalana, on dimecres, en plena visita del Papa, va morir un home d'un tret al cap.
1: Continuem parlant de successos, en aquest cas amb un apunt d'última hora, perquè els bombers treballen a hores d'ara en un incendi que s'ha declarat en un camp de conreu a Sanaüja, a la comarca de la Segarra, i estan treballant 18 dotacions i 5 mitjans aeris. Els bombers intenten evitar que el foc es desplaci cap a una zona de massa forestal. Estarem molt atents en les properes hores a aquest incendi declarat, com diem, a Sanaüja, a la comarca de la Segarra. Seguim parlant de successos, perquè la Guàrdia Civil investiga 2 persones a la província de Barcelona per una estafa en la compravenda de material de construcció a través d'una plataforma d'internet.
3: La víctima, un veí de la província de Lleó, va ser enganyada en intentar adquirir tanques i bastides de segona mà. L'afectat va localitzar l'anunci a la plataforma i va contactar amb el venedor, que amb l'excusa d'agilitzar la gestió va instar la víctima a abandonar el xat oficial i traslladar la conversa a una aplicació de missatgeria instantània. Llavors, el venedor va reclamar el pagament immediat de les tanques i bastides de segona mà i va donar les dades bancàries d'una tercera persona, la seva presumpta parella, qui era que havia de gestionar l'enviament del material.
1: I encara un apunt més de successos, perquè el jutjat de Guàrdia de Girona ha enviat a presó 2 homes de 35 i 44 anys per pagar diners a 3 adolescents menors de 16 anys a canvi de mantenir relacions sexuals.
3: Segons ha avançat el Diari de Girona i ha confirmat l'ACN, els fets van passar entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. Arran de tenir-ne coneixement, els Mossos van iniciar una investigació que va concloure amb la detenció d'un dels sospitosos el 28 de maig passat i de l'altre el dimecres, 10 de juny. Els arrestats contactaven amb les 3 noies, totes 3 menors de 16 anys, i a qui coneixien, i els hi pagaven diners a canvi de tenir relacions sexuals amb elles.
1: Seguim molt atents a aquest incendi que s'ha declarat fa uns instants, com us acabem d'informar, a Sanaüja, a la comarca de la Segarra, i mentrestant parlem precisament d'aquest risc d'incendis forestals, i és que les temperatures d'aquesta primavera estan sent més altes de l'habitual, un fet que precisament està augmentant aquesta preocupació pel risc d'incendis.
3: La situació és especialment delicada en zones afectades per ventades recents que han deixat una gran quantitat de material sec al bosc. Davant d'aquest escenari, diversos ajuntaments alerten de la manca de recursos per fer les tasques de manteniment forestal i reclamen ajuda a les administracions. Ens dona tots els detalls Carme de Fez.
6: A pocs dies de l'inici de l'estiu creix la preocupació per l'estat dels boscos i el risc d'incendis. A la Garrotxa, municipis com Maià de Montcal alerten que les ventades de la primavera han deixat molts arbres caiguts i reclamen més ajudes per fer gestió forestal, en especial el camí de Santa Magdalena. Tavi Casadevall és alcalde de Maià de Montcal.
7: Demanaríem que les administracions superiors actuïn, perquè el dia que un lloc com la Garrotxa pateix un incendi important, com va passar a l'Empordà fa uns anys, tindrem problemes greus, perquè hi ha molta massa forestal que no està ben gestionada i que realment s'ha d'actuar.
6: Aquesta preocupació coincideix amb la previsió dels bombers de la Generalitat, que alerten d'una campanya d'incendis complicada per la sequedat de la vegetació, les altes temperatures i l'acumulació de massa forestal. El cos recorda que els incendis són cada cop més intensos i insisteix en la importància de la prevenció i la gestió dels boscos. Ricard Expósito és cap de la Regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre.
8: Clar, què passa? Que cada vegada anem abandonant més el territori, tenim més acumulació de combustible al bosc i el dia que creme pues, genera molta més energia, més els efectes del canvi climàtic, que no només estan els efectes a nivell de superfície, sinó a nivell de l'atmosfera. Això provoca que tinguem uns incendis que cada vegada siguin, que puguin ser potencialment molt més perillosos.
6: La principal preocupació de la campanya són els anomenats focs de sisena generació, de propagació molt ràpida i imprevisible i d'una intensitat extrema.
1: Obrim ja plana política. El Partit Socialista ha ratificat avui 126 candidats que d'aquí a menys d'un any es presentaran a les eleccions municipals com a alcaldables. El Partit Socialista de Catalunya, recordem, ha guanyat representació a 9 pobles on fins ara no tenien candidat.
3: Escoltem el president de la Generalitat i primer secretari del partit, Salvador Illa.
9: A Vallburguina, a Aitona, a Sant Pere Pescador, a Avinyonet de Puigventós, a Torrelavit, a la Cabra del Camp, a Vilanova de la Barca, a Obagés i a Marganell. 9 pobles i ciutats de Catalunya amb candidatura progressista per desplegar el nostre projecte. El govern de tothom és a tot arreu.
1: Seguim parlant de política i en aquest cas d'acció de govern, perquè el govern català eliminarà les taxes portuàries que han de pagar les confraries de pescadors com a mesura de protecció cap a l'activitat pesquera de Catalunya.
3: I és que la flota d'arrossegament, molt important a Catalunya, és la principal afectada per les restriccions de pesca imposades per Brussel·les. El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, demana fer costat al sector des de tots els àmbits. Ho ha demanat des de Palamós, on s'està fent la Fira de la Gamba, en declaracions de Televisió Costa Brava.
10: Hem augmentat les ajudes, també per la transformació, però també per les cofradies, i també eliminarem, per exemple, la taxa que es paga als ports per part de les cofradies, l'eliminarem perquè estem en un nou context en el qual el que hem de fer precisament és ajudar a les cofradies en la utilització dels ports i de l'activitat del dia a dia. Sobretot, no podem perdre capacitat pesquera, no podem perdre més pescadors, més embarcacions, perquè això no ho recuperarem. I, per tant, mentre fem aquesta transició de que ens augmentin les quotes de gamba que s'elimini la doble limitació i ens donguin més dies, sobretot que tothom ajudi, que generi complicitat i que lluiti per la pesca de casa nostra. Sigui una persona de la muntanya, sigui de Barcelona o sigui del litoral, eh? Jo crec que ens hi juguem molt.
3: Els pescadors d'arrossegament més poden sortir fins a 143 dies l'any i condicionats a mesures ambientals i de pesca selectiva.
1: Recuperem la política municipal perquè el republicà Raúl García és des d'aquest migdia el nou alcalde de Torredembarra.
3: Aquest és el segon relleu del mandat i respon al pacte de govern entre Esquerra Republicana, el PSC i Junts, que van signar després de les eleccions municipals de fa 3 anys. Ens ho explica des d'Ona la Torre, Anna Plaza.
11: L'elecció de Raúl García com a nou batlle de la Torre, el tarragonès, s'ha fet en un ple extraordinari. El republicà ha aconseguit una àmplia majoria absoluta amb el vot favorable dels tres partits que conformen el govern. En el ple han dominat paraules com lleialtat, continuïtat i confiança, i García s'ha referit al repte majúscul que per a ell suposa assumir l'alcaldia. També ha assenyalat els projectes importants que Torredembarra té sobre la taula, alguns heretats del passat.
12: Ens trobem en un moment clau, amb projectes com la rehabilitació de l'escorxador, al qual li podrem donar un ús en els pròxims mesos quan finalitzin les obres, o la construcció del nou CAP i tota la millora del seu entorn. A més, poder plantejar un projecte com el Teatre Auditori i dotar la Torre d'un equipament que mereix des de fa anys i que encara ens recorden èpoques massa fosques.
11: Raúl García és el tercer alcalde de Torredembarra aquest mandat. El primer va ser el també republicà Eduard Rovira i els dos darrers anys el càrrec l'ha ocupat el socialista Vale Pino. Tot just fa unes setmanes García també va ser proclamat cap de llista d'Esquerra a les pròximes municipals.
1: No ha estat l'únic relleu de la jornada perquè Bot tanca avui el capítol de traspàs d'alcaldies a les Terres de l'Ebre fruit precisament de pactes de mandat entre diferents forces polítiques.
3: Núria Molet, de Som Vot, Movem Terres de l'Ebre, que té 3 regidors en el consistori, donarà pas a Jaume Sabater, únic regidor de Junts, i que fins ara ha ocupat la primera tinença d'alcaldia.
1: Parlem ara de salut, i és que avui és el Dia Mundial contra el Càncer de Pell. Els experts alerten que el melanoma continua augmentant a Catalunya i cada any se'n diagnostiquen 1.200 nous casos i la incidència creix a un ritme superior a l'1% anual.
3: La conscienciació social i l'autovigilància de la pell afavoreixen els diagnòstics precoços, fet que situa la taxa de supervivència en el 90%. Els especialistes recorden que molts melanomes són conseqüència de l'exposició acumulada a la radiació ultraviolada al llarg de la vida, especialment durant la infància i l'adolescència. La prevenció continua sent la millor estratègia: evitar el sol en les hores de màxima intensitat i utilitzar protecció solar.
1: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant d'Oques Grasses, que ha posat el colofó de la primera jornada del Cabró Rock amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic.
3: La banda osonenca ha fet l'últim concert a casa abans de les quatre actuacions de comiat que farà el mes d'octubre a l'Estadi Olímpic. Durant el concert, Oques Grasses ha tocat temes icònics del grup liderat per Josep Montero, com Cool o Serem Ocells. La primera jornada del festival ha comptat també amb les actuacions dels Amics de les Arts, Detallets o Búhos. Aquesta és l'edició més multitudinària del festival, que entre ahir i avui reunirà 24 artistes dels Països Catalans amb un aforament de 60.000 persones.
1: Aparquem la música i passem al cinema. El Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT, acomiada avui amb la gala de Cloenda de la seva 18a edició, la qual ha esdevingut un èxit de públic i de participació.
3: El comitè organitzador en fa una valoració molt positiva. Ens ho expliquen des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
13: El Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT, arriba aquest dissabte al seu punt final. La 18a edició del certamen tancarà portes amb la gala de Cloenda i el lliurament de premis, que estarà conduïda per l'humorista Andrés Feingold. Durant l'acte també es lliurarà el Premi Montserrat Carulla a l'actor, director i guionista Joel Joan, en reconeixement a la seva trajectòria i contribució al sector audiovisual en català. Els codirectors del festival, Cris Gambini i Toni Pinel, fan una valoració molt positiva d'aquesta 18a edició. Destaquen la gran resposta del públic, l'alta participació dels equips tècnics i artístics de les produccions seleccionades, així com la bona acollida d'iniciatives com el Pitch de Projectes o el Fòrum Cinema i Educació. A més, el certamen ha registrat xifres rècord de participació, consolidant-se com una cita de referència del cinema en català. En parla Cris Gambin, codirectora del FICAT.
14: Que anar a una 18a edició, que és una xifra especial, cinema i història, que faríem història, ho sabíem, perquè cada any en fem, no? Però penso que quan mirem enrere dintre d'uns anys i recordem aquesta edició, jo crec que ens quedarem en totes les petites històries que han anat sorgint arran de les pel·lícules que hem programat.
13: La gala de Cloenda se celebrarà avui a les 7 de la tarda a Roda de Barà i posarà el punt final a 9 dies de projeccions, activitats i trobades al voltant de l'audiovisual en català.
1: Seguim amb més cinema. La directora tarragonina Marta Vinya Verbís fa el salt al llargmetratge Amb la memòria de les papallones, una producció que es pot veure des d'aquest divendres als cinemes de tot l'estat.
3: La pel·lícula és l'òpera prima de la cineasta i ens informa des de Tarragona Ràdio Tere Ortega.
15: Mamà, la nona juga amb mi, tu m'ho vas prometre.
16: Ani, es diu Ani.
17: El film, rodat en un poble de la Terra Alta, explica la història de la Maria, una dona marcada per una infància complicada, i de l'An, la seva filla adoptiva. El repartiment principal està encapçalat per Núria Florença i Ivan Massaguer. Des d'aquest divendres es pot veure a les sales de cinema de l'Estat. A Catalunya es projecta als cinemes Maldà, al Cinebaix de Sant Feliu, a Sant Cugat, a l'Espai Texas i als cinemes Odeon de Girona. Marta Vinya ha explicat a Tarragona Ràdio com ha estat fer el salt del curtmetratge al llarg format.
18: Quan vaig començar a escriure aquesta història, realment ja me'n vaig adonar que no es podia quedar amb un curtmetratge, no? Sinó que necessitava donar aquest salt. Llavors crec que ha sigut una cosa molt fluida, que tampoc ha sigut buscada, simplement anar escrivint la història, no? Anar sentint-la, i per això al final s'ha de terme el llargmetratge com a tal.
17: La productora posa a disposició dels exhibidors una versió adaptada amb audiodescripció.
1: I marxem ara fins als Jardinets i la plaça del Gas de Sabadell, al Vallès Occidental, que acullen fins demà diumenge la 5a edició de la fira Sakura Matsuri.
3: Una mostra que busca reivindicar la cultura nipona. Ens ho explica des de Ràdio Sabadell, Pol Peiró.
16: la cultura japonesa envaeix Sabadell. El Sakura Matsuri ofereix una àmplia oferta gastronòmica, però també activitats de tot tipus al voltant del Japó, com ara el manga, les arts marcials o una demostració sobre com vestir un kimono. Alhora, també hi haurà pèrgoles d'inspiració japonesa, com el komodo, repartides per tots els espais on es fa la fira. La regidora de Turisme i Projecció de la ciutat, Sílvia García, celebra que la proposta estigui plenament consolidada.
19: Volem que durant aquell cap de setmana les famílies es puguin traslladar i que pugui semblar que estiguin al Japó i sobretot que puguin aprendre d'aquesta cultura que tant ens agrada i que per tant per nosaltres també és important. Hem de tenir en compte que aquest any, per exemple, hem rebut per part del Consolat General de Japó de Barcelona una menció especial.
16: L'esdeveniment gira enguany al voltant del concepte Ichigo Ichie, una filosofia que posa en valor la creació de moments únics i irrepetibles.
1: Són les 2:50, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, perquè la Primera Federació, el Centre d'Esports Sabadell, juga avui a les 9 al camp del Zamora, el partit d'anada de la final, per pujar a segona divisió.
3: La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
20: Les opcions d'ascens a segona divisió del Sabadell es decideixen en dos partits, el primer dels quals avui a les 9 de la nit al Ruta de la Plata, camp que estarà completament ple per la disputa del Zamora-Sabadell final d'aquest playoff. Dos equips que es veuen les cares, experimentats i amb un camí bastant similar després d'aixecar tots dos un 2-0 a les semifinals contra un filial, l'equip de l'ex-arlequinat Òscar Cano a la pròrroga contra el Villarreal B, el Sabadell de Ferran Costa amb un 3-0 contra el Real Madrid Castilla a la nova Creu Alta. Tindrà una única baixa el tècnic sabadellenc, la d'Agus Kostia, expulsat en la última jugada d'aquest partit de semifinals que dèiem contra el Castilla. Avui a les 9 de la nit, amb la presència de més de 300 arlequinats a Zamora, més de 800 quilòmetres de casa, arrencarà aquesta primera de les dues tongades d'aquesta final. El bitllet per segona divisió passa pel Ruta de la Plata per aquest Zamora Centre d'Esports Sabadell.
1: I a la Tercera Federació, el Badalona afronta demà l'anada de la tercera i última eliminatòria d'ascens al camp del Compostela.
3: Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió de treure un resultat positiu. El partit, a les 6 de la tarda, es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més.
1: I baixem una categoria més encara. La Pobla de Mafumet i el Sant Mauro juguen avui l'ascens a la Tercera Federació.
3: Els pobletans compten amb un gol d'avantatge després de guanyar el partit d'anada, però són conscients que encara queda molt camí per fer. En cas de victòria visitant per la mínima, es disputaria una pròrroga i una tanda de penals per decidir qui accedeix a la categoria nacional. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
21: La Pobla de Mafumet i el Sant Maura juguen l'ascens a Tercera Federació. El filial del Nàstic de Tarragona compta amb un avantatge mínim del partit d'anada davant el Sant Maura d'un gol, però que no refia d'un equip que ja sap el que és donar-li la volta a una eliminatòria. Els pobletans tindran baixes significatives, però saben de la importància d'aquest partit i pel club tarragoní tornar a categoria nacional després d'un descens compensat molt cruel ara fa dues temporades. Així valorava aquest enfrontament el tècnic de la Pobla de Mafumet, Xavi Vilagut.
22: L'equip jo crec que ho té clar, que hem d'anar a fer un partit excel·lent i un partit de molt nivell per poder treure l'eliminatòria i evidentment ser molt intel·ligents en el que demandi cada moment del partit.
21: Una Pobla de Mafumet que compta amb l'avantatge gràcies als gols d'Eric Morell es veu molt del partit d'anada, pilota aturada, però el conjunt de la noia també es fa fort en aquesta faceta que pot ser decisiva en un partit de tornada que es pot jugar o a 90 minuts o en pròrroga i penals inclosos. S'espera un ambient de gala al municipal de la Pobla de Mafumet amb més de 1.000 entrades venudes per aquest enfrontament i 350 corresponen a l'afició visitant. El partit entre la Pobla de Mafumet i el Sant Maura es disputarà aquest dissabte a les 7 de la tarda i es podrà seguir a la xarxa Més.
1: Parlem ara de fitxatges, en aquest cas de futbol. Per suposat, a la segona divisió, el Girona ha confirmat la incorporació del davanter ucraïnès Oleksandr Pishchur fins al 2031.
3: L'ucraïnès, procedent del Aleto Futbol Club hongarès arriba a canvi d'un milió d'euros i és el primer fitxatge gironí per buscar l'ascens a primera.
1: I en futbol femení a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat una renovació, la de Naima García, fins al 2027.
3: La davantera continuarà defensant la samarreta blanc i blava la propera temporada.
1: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. El Barça juga a les 8 del vespre d'avui, el tercer partit de les semifinals de l'ACB a la pista del Tenerife.
3: Si guanya, l'equip blaugrana aconseguirà la classificació per a la final, després de sumar els dos primers punts de la sèrie al Palau.
1: I menys sort va tenir ahir la sisa Joventut, que va perdre el segon partit de la seva sèrie de semifinals a la pista del València per 90-76.
3: Els badalonins es queden sense marge d'error i hauran de guanyar els dos partits a l'Olímpic per mantenir les opcions d'arribar a la tan esperada final.
1: Seguim en bàsquet, dies de moviments, en aquest cas a les oficines de l'Espar Girona.
3: L'equip gironí ha comunicat avui el fitxatge de la pivot turca Tilbe Señorek, doble campiona de l'Eurolliga amb el Fenerbahçe.
1: I novetats també al Cadi La Seu.
3: El club urgellenc ha fitxat a la jove Paula Suárez, que arriba a terres catalanes després d'una trajectòria internacional que l'ha portat per l'Eurolliga, la Lliga Universitària dels Estats Units i la Sèrie A italiana de bàsquet.
1: Passem ara al waterpolo. L'Atlètic Barceloneta disputa a les 9 de la nit la final de la Champions masculina contra el Prorreco italià.
3: Els mariners van superar el Ferencváros hongarès als penals a semifinals i buscaran a Malta la seva segona Champions de la seva història. I ho faran 12 anys després de conquerir aquest títol continental per última i única vegada.
1: I més Champions, en aquest cas la d'handbol, perquè el Barça juga a les 6 la semifinal a Colònia contra l'Aalborg danès, l'equip al que va derrotar precisament a la darrera final que va disputar l'equip blaugrana ara fa 2 anys.
3: Els homes de Carlos Ortega busquen l'únic títol que encara no han guanyat aquesta temporada.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: Aquesta hora creme amb intensitat un incendi a Sanaüja, a la Segarra. Els bombers hi treballen amb 7 mitjans aeris i una quarantena de dotacions terrestres. Les flames han començat en un camp de conreu i s'han propagat de seguida cap a una zona forestal. El Pakistan assegura que la firma de l'acord entre Estats Units i l'Iran serà les pròximes 24 hores, però l'Iran diu que no signarà demà. Els mediadors pakistanesos anuncien que la signatura serà electrònica i que les negociacions tècniques es reprendran la setmana vinent a Islamabad. Els Estats Units han matat a Venezuela el líder de l'organització criminal Tren de Aragua, una de les més poderoses de l'Amèrica Llatina. L'operació militar contra el Niño Guerrero, que feia 3 anys que estava desaparegut, s'ha fet en col·laboració amb la presidenta interina Delcy Rodríguez. L'startup nord-americana d'intel·ligència artificial Anthropic ha desactivat els seus models d'intel·ligència artificial més avançats per tots els seus clients. És la resposta que ha donat a la decisió del govern de Donald Trump de suspendre l'accés a aquests models als ciutadans estrangers, al·legant motius de seguretat nacional. El director teatral Lluís Pasqual justifica la imitació de Montserrat Caballé en un acte d'homenatge a la soprano, dient que la família i el Liceu ho sabien. En declaracions al suplement de Catalunya Ràdio, ha dit que no es penedeix de res i ha explicat que va proposar al Teatre Lliure adaptar-se amb l'apartar-se de la programació commemorativa dels 50 anys de la institució arran de tot aquest afer. El comerç local es reivindica com a peça clau per la seguretat als carrers del país. La petita i mitjana empresa assegura que les botigues i serveis de proximitat que generen vida i activitat al carrer comporten una vigilància informal i per això demana que se'ls consideri com una infraestructura essencial de país. Avui arrenca la campanya electoral per les primàries internes a Junts a l'Ajuntament de Barcelona, un procés que tindrà com a plat fort el debat entre els 4 aspirants i que servirà per deixar clara la força de les diferents sensibilitats que hi ha a la formació. El Cabró Rock tanca avui l'edició més multitudinària d'un festival que entre ahir i avui aplegue 24 artistes dels Països Catalans. Entre els que hi actuen avui a Figaflaues, l'Exambusto, Joan Dausà, la Gossa Sorda o la Fúmiga.
1: Esports.
2: Tarda molt plena de poliesportiu amb dues Champions en joc. El Barça d'handbol jugarà semifinal a les 6 contra l'Alborg danès i l'Atlètic Barceloneta de waterpolo s'enfronta al Pro Recco italià a la final. I a les 4 tenim dos esdeveniments capdals del motor: la classificació del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 i les 24 hores de Le Mans de cotxes.
0: Tot això en aquesta tarda, que continua sent assolellada i molt càlida arreu, temperatures que superen els 35 graus als llocs més càlids de l'oest de Catalunya i que poden pujar fins als 32-33 en moltes comarques de l'interior.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 3 de la tarda, us informa Jaume Brufau, molt pendents d'aquest foc que fa que una quarantena de dotacions terrestres dels bombers de la Generalitat, 3 helicòpters i 4 hidroavions treballin per extingir.

0: Crema amb intensitat, un incendi a Sanaüja, la Segarra. Els bombers hi treballen amb 8 mitjans aeris i una quarantena de dotacions terrestres. El foc ha començat en un camp de conreu i s'ha propagat cap a una zona forestal. L'Iran descarta que firmi el preacord de pau amb els Estats Units les pròximes 24 hores, segons havia avançat el Pakistan, i ho atribueix a les reserves dels nord-americans. Israel insisteix que no se sent afectat per les negociacions i aquest matí ha continuat atacant el sud del Líban. Els Estats Units maten a Veneçuela, líder de l'organització criminal Tren de Aragua, una de les més poderoses de l'Amèrica Llatina. L'operació militar contra el Niño Guerrero, que feia 3 anys que estava desaparegut, s'ha fet en col·laboració amb la presidenta interina Delcy Rodríguez. L'startup nord-americana d'intel·ligència artificial Anthropic ha desactivat els seus models d'intel·ligència artificial més avançats per a tots els seus clients. És la resposta a la decisió del govern de Trump de suspendre l'accés a aquests models als ciutadans estrangers, al·legant motius de seguretat nacional. Avui arrenca la campanya electoral per les primàries internes de Junts a l'Ajuntament de Barcelona. El procés, que tindrà com a plat fort el debat entre els 4 aspirants, servirà per deixar clara la força de les diferents sensibilitats del partit. L'Estat cedeix gratuïtament a l'Ajuntament de Barcelona la propietat de 63 hectàrees de terrenys de la costa. L'alcalde de la ciutat assegura que s'invertiran 100 milions d'euros per adaptar les platges a l'evolució del canvi climàtic i crear nous espais verds. I el Cabró Rocker tanca avui l'edició més multitudinària d'un festival que entre ahir i avui aplega 24 artistes dels Països Catalans, entre els quals hi actuen avui hi ha Figaflaues, Lacs amb Busto, Joan Dausà, La Gossa Sorda o La Fúmiga.
1: Esports.
2: Han començat puntualment les 24 hores de Le Mans en cotxes i la classificació del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Mentrestant, tenim ja en joc, a la segona part, la primera semifinal de la Champions masculina d'handbol. El Fuchse de Berlín, que guanya 23-25 al Magdeburg, a partir de les 6, Aalborg contra Barça.
0: I per agafar el temps, la tarda continuarà sent assolellada i molt càlida. Les temperatures superaran els 35 graus als llocs més càlids de l'oest de Catalunya i arribaran als 32 o 33 graus a moltes comarques de l'interior.
1: 3CAT Info.
0: 4 i gairebé 4 minuts us acompanya fins a les 5 Xavier Palau. L'incendi de Sanaüja, a la comarca de la Segarra, ha arribat a la carena de la Serra de les Valls. Tot i que n'ha disminuït la velocitat, el foc continua cremant amb intensitat. Els bombers hi treballen repartits en una àrea de treball d'unes 40 hectàrees. Ara hi ha una quarantena de dotacions terrestres, 4 helicòpters i 4 hidroavions. El foc ha començat, recordem, en una zona de vegetació agrícola i ha afectat també un paller i s'ha propagat cap a la massa forestal.
3: Ràdio Armúcia 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 26%.

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: A aquesta hora els bombers donen per estabilitzar l'incendi que crema des de primera hora de la tarda a Sanaüja, a la comarca de la Segarra. Hi treballen encara, però, 45 dotacions terrestres i 9 mitjans aeris en una àrea d'unes 52 hectàrees. L'Iran descarta que firmi el preacord de pau amb els Estats Units les pròximes 24 hores, segons que havia avançat al Pakistan. Ho atribueix a les reserves dels nord-americans. Israel insisteix que no se sent afectat per les negociacions i avui al matí ha continuat atacant al sud del Líban. Els Estats Units han matat a Venezuela el líder de l'organització criminal Tren de Aragua, una de les més poderoses de l'Amèrica Llatina, en una operació militar contra el Niño Guerrero, que feia 3 anys que estava desaparegut. La startup nord-americana d'intel·ligència artificial Anthropic ha desactivat els seus models d'intel·ligència artificial més avançats per tots els seus clients. Resposta directa de la decisió del govern de Donald Trump de suspendre l'accés a aquests models als ciutadans estrangers, al·legant motius de seguretat nacional. El director teatral Lluís Pasqual justifica la imitació de Montserrat Caballé en un acte d'homenatge a la soprano, dient que la família i el Liceu ho sabien. En declaracions al suplement de Catalunya Ràdio, Pasqual ha dit que no es penedeix de res i ha explicat que va proposar ell mateix al Teatre Lliure apartar-se de la programació commemorativa dels 50 anys de la institució arran de tot aquest afer. Comença la campanya electoral a les primàries internes de Junts per Catalunya a l'Ajuntament de Barcelona. És un procés que tindrà com a plat fort el debat que hi haurà entre els quatre aspirants i que servirà per deixar clara la força de les diferents sensibilitats dins de la formació. El Cabró Rock tanca avui l'edició més multitudinària d'un festival que entre ahir avui haurà plegat 24 artistes dels Països Catalans. Avui concerts de Figaflauas, L'Axan Busto, Joan Dausà, La Gossa Sorda o La Fúmiga.
1: Esports. El Fuxe de Berlín és el primer finalista de la Champions masculina d'handbol. Ha superat el Magdeburg 35-40 a la 6 segona semifinal entre el Barça i l'Aalborg danès. 15 segons perquè reprengui la classificació del Gran Premi de Barcelona Catalunya de Fórmula 1 aturada a la Q3 per un accident de Charles Leclerc. La resta hi són els que hi han de ser.
0: Tarda amb sol, temperatures de ple estiu avui. Demà encara seran més altes, amb calor acusada, sol, però a la tarda apareixeran algunes nuvolades amb alguna tempesta al nord del Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig de les 5 de la tarda. Us està parlant Jaume Brufau. En aquests moments els bombers de la Generalitat continuen treballant, però donen per estabilitzar l'incendi que crema des de primera hora de la tarda a Sanaüja, a la comarca de la Segarra, amb 45 dotacions terrestres i 9 mitjans aeris per intentar controlar les flames el més aviat possible, perquè les pròximes hores està previst que entri la marinada, el vent de marinada, que pot agreujar la situació. L'objectiu és delimitar ben bé el cap i els flancs del foc, que crema vegetació agrícola i massa forestal.
3: 24 hores al dia, 365 dies a l'any.
4: Ràdio Arbúcies, sempre t'acompanya.
3: La teva emissora.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 30 graus i una humitat del 28%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Psst. I see dead people.

0: Els bombers donen per estabilitzar l'incendi de Sanaüja, a la comarca de la Segarra. Encara hi treballen amb 45 dotacions terrestres i 9 mitjans aeris en una àrea d'unes 52 hectàrees. Donald Trump suggereix que espera firmar el preacord de pau amb l'Iran les pròximes 24 hores després de compartir a la seva xarxa el missatge del Pakistan, que estableix aquesta possibilitat. L'Iran, però, exclou que això pugui passar demà i ho atribueix a les reserves dels nord-americans. L'startup nord-americana d'intel·ligència artificial Anthropic ha desactivat els seus models d'intel·ligència artificial més avançats per a tots els seus clients. És la resposta a la decisió del govern de Trump de suspendre l'accés a aquests models dels ciutadans estrangers al·legant motius de seguretat nacional. Els Estats Units maten a Veneçuela el líder de l'organització criminal Tren de Aragua, una de les més poderoses de l'Amèrica Llatina. L'operació militar contra el Niño Guerrero, que feia 3 anys que estava desaparegut, s'ha fet en col·laboració amb la presidenta interina Delcy Rodríguez. Presó per 2 homes acusats d'abusar sexualment de 3 noies menors de 16 anys a canvi de diners. Els Mossos d'Esquadra els van detenir a Girona i després de passar a disposició judicial han estat empresonats. Els homes captaven les víctimes a través de les xarxes socials. El director teatral Lluís Pasqual justifica la imitació de Montserrat Caballé en un acte d'homenatge a la soprano, dient que la família i el Liceu ho sabien. En declaracions al suplement de Catalunya Ràdio, Pasqual diu que no es penedeix de res i explica que va proposar al Teatre Lliure apartar-se de la programació commemorativa dels 50 anys de la institució arran d'aquesta polèmica.
1: Esports.
2: Comença la segona semifinal de la Champions d'handbol a Colònia, el Barça contra l'Aalborg danès. El guanyador es trobarà al Fuchsia Alemanya a la final, el partit en directe a Catalunya Ràdio. I el britànic George Russell sortirà des de la posició preferent demà a les 3 de la tarda a la cursa de Fórmula 1 del Gran Premi de Barcelona-Catalunya, que podreu escoltar en directe a Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa el temps, tarda assolellada aquest dissabte amb temperatures de ple estiu. Demà es mantindrà el sol i la calor acusada, però a la tarda apareixeran nuvolades amb alguna tempesta al nord del Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de les 6 de la tarda. Us acompanya Xavier Palau. Els bombers de la Generalitat donen per estabilitzar l'incendi de Sanaüja a la comarca de la Segarra. A aquesta hora hi treballen amb 45 dotacions terrestres i 9 mitjans aeris per intentar controlar-lo el més aviat possible abans que entri vent de marinada, segons ha explicat el cap de l'operatiu, Eloi Rufas.
3: Ens preocupa molt que el vent de la marinada ens canvi la direcció de l'incendi i no només això pugui augmentar les hectàrees, sinó que fiqui en perill els nostres mitjans.
0: L'objectiu dels equips d'extinció és delimitar bé el cap i els flancs del foc, que ha començat en una zona agrícola.
3: Doncs això ha començat a una zona baixa de conreus, encara s'estan investigant les causes, i ha pujat ràpidament degut a les altes temperatures del dia.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: La teva música al teu ritme.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 31%.

0: Ha estabilitzat l'incendi que creme a primera hora de la tarda a Sanaüja, a la Segarra, un foc que ha cremat fins ara 48 hectàrees de vegetació agrícola i forestal. De moment, no se sap com ha començat. Donald Trump suggereix que espera poder firmar un preacord de pau amb l'Iran les pròximes 24 hores, després de compartir a la seva xarxa social el missatge del Pakistan, que estableix aquesta possibilitat. L'Iran, però, exclou que això pugui passar demà i ho atribueix a les reserves dels nord-americans. Venezuela valora positivament l'operació conjunta que ha fet amb els Estats Units per matar El Niño Guerrero, líder de l'organització criminal El Tren d'Aragua. Feia 3 anys que estava en parador desconegut. L'han trobat i mort a trets en unes instal·lacions d'or al sud-est del país. La startup nord-americana Anthropic desactiva els seus models més avançats d'intel·ligència artificial arran del veto del govern de Donald Trump als estrangers, al·legant motius de seguretat nacional. Davant d'això, la companyia decideix suspendre l'accés a tothom. La imputació de José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que van trobar al seu despatx complica encara més el futur de l'expresident. De moment, el PSOE li manté la confiança, però de portes endins del partit creix el nerviosisme. També els socis de govern reclamen explicacions. Lluís Pasqual diu que no es penedeix del que va passar a l'homenatge a Montserrat Caballé l'any 2019. Explica que tant la família de la soprano com el Liceu sabien que la veu de l'entrevista que es va emetre era la de l'actriu Judit Martín. El director teatral afirma al suplement que no és casualitat que aquesta polèmica hagi coincidit ara amb la commemoració dels 50 anys del Teatre Lliure, que ell va presidir durant 7 anys. El comerç local es reivindica com a peça clau per la seguretat als carrers del país. La petita i mitjana empresa assegura que les botigues i serveis de proximitat que generen vida i activitat al carrer comporten una vigilància informal i per això demana que se'ls consideri com una infraestructura essencial de país. El Cabró Rock tanca avui l'edició més multitudinària del festival que entre ahir i avui haurà plegat 24 artistes dels Països Catalans. Avui actuacions de l'Axambusto, Figa Flauas, Joan Dausà, La Gossa Sorda o La Fúmiga.
1: Esports.
2: Acaba de començar la segona semifinal de la Champions d'handbol a Colònia. El Barça contra l'Aalborg danès guanya el Barça 15-18. El guanyador es trobarà al Fuchse Alemanya a la final, el partit en directe a Catalunya Ràdio. El britànic George Russell sortirà des de la posició preferent demà a partir de les 3 de la tarda a la cursa de Fórmula 1 del Gran Premi de Barcelona a Catalunya.
0: Tarda assolellada amb temperatures de ple estiu. Demà es mantindrà el sol i la calor acusada, però a la tarda apareixeran nuvolades amb alguna tempesta al nord del Pirineu.
1: 3CAT Info.
3: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 31%.

0: Donald Trump assegura que demà firmarà amb l'Iran el preacord per posar fi a la guerra i que immediatament després s'obrirà l'estret d'Hormuz. El president nord-americà s'ha compromès a recollir i destruir més endavant l'urani enriquit. Poques hores abans, Teheran ha descartat que la signatura es faci demà. Ha quedat estabilitzat l'incendi de Sanaüja a la Segarra. El foc ha cremat fins ara 48 hectàrees de vegetació agrícola i forestal. De moment, no se sap com han començat les flames. Venezuela valora positivament l'operació conjunta amb els Estats Units per matar el Niño Guerrero, líder de l'organització criminal El Tren de Aragua. Feia 3 anys que estava en parador desconegut i l'ha localitzat i mort a trets en unes instal·lacions d'or al sud-est del país. La startup nord-americana Anthropic ha desactivat els seus models més avançats d'intel·ligència artificial arran del veto del govern de Trump als estrangers, al·legant motius de seguretat nacional. Davant d'això, Anthropic ha decidit suspendre l'accés a tothom. La imputació de José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que van trobar al seu despatx complica encara més el futur de l'expresident. De moment, el PSOE li manté la confiança, però de portes endins del partit creix el nerviosisme. Els socis de govern també reclamen explicacions. 3 persones han perdut la vida aquest dissabte a la tarda en accidents al medi natural. A l'Ametlla de Merola, un noi de 18 anys ha mort ofegat al riu Llobregat. Les altres 2 víctimes mortals són un home que feia submarinisme a la zona del Cap de Creus i una persona que ha caigut al port de Madacorba, a Lins, al Pallars Sobirà. Presó per 2 homes acusats d'abusar sexualment de 3 noies menors de 16 anys a canvi de diners. Els Mossos d'Esquadra els van detenir a Girona i després de passar a disposició judicial han estat empresonats. Els homes captaven les víctimes a través de les xarxes socials. Lluís Pasqual no es penedeix del que va passar en l'homenatge a Montserrat Caballé. Explica que tant la família de la soprano com el Liceu sabien que la veu de l'entrevista que es va emetre era la de l'actriu Judit Martín. El director teatral diu al suplement que no és casualitat que aquesta polèmica hagi coincidit amb la commemoració dels 50 anys del lliure que ell va presidir durant 7 anys.
1: Esports.
2: El Barça s'ha classificat per la final de la Champions d'handbol i ho ha fet a la pròrroga després de guanyar l'Olborg per 32-37. A la final s'enfrontaran al Füchse de Berlín demà, diumenge, a les 6 de la tarda. Parlant de finals, avui el Barça de bàsquet, en aquest cas, es pot classificar per la final de la Lliga ACB. Necessita guanyar el seu partit a la pista del Tenerife en el tercer partit de les semifinals. De moment, el partit acaba de començar. Tenerife 0, Barça 2. El duel l'estem seguint al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I a les 9 del vespre, qui es pot proclamar campió d'Europa és l'Atlètic Barceloneta, en aquest cas de waterpolo. Un Atlètic Barceloneta que juga contra el Prorreco italià, com diem, a les 9 del vespre, i en directe també al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa al temps, demà diumenge tornarem a tenir un dia assolellat i lleugerament més càlid que avui. A la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu que podrien deixar ruixats i alguna tempesta al nord de la serralada.
3: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
4: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 34%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 52%.

0: s'acaba l'espai. Les cançons de la teva vida, les escoltes aquí.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 66%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 45%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 46%.